0: aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
1: Flash.
0: Flash FM.
2: La que manda.
0: L'emissora que mana.
1: Flash.
0: Flash FM.
2: La que manda.

0: la graciosa, la vida és més sabrosa.
1: Si vols relax, fes ioga. Si vols festa, Flash FM.

0: Vamos bien rico, bebecita.
1: Flash FM. Son las 6.
2: Ei, què tal? Bon dia.
1: Des d'ara i fins a les 11, teniu sou per estona amb el Flash Matí, el matinal de Flash FM. Flash, flash, flash. Amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
2: Assumi.
1: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash. Flash FM.
3: La que manda.
2: Ara mateix són les 6 del matí d'aquest dilluns 22 de juny del 26. Comença un nou Flash Matí amb el nou número 1 de la setmana.
4: Ella

0: Sens dubte, una de les que seran cançons d'aquest estiu 2026. Quevedo, al costat d'aquest, de l'Elvis Crespo. Això es diu La Graciosa. Des de l'àlbum El Baifo, és el nou número 1 de Flash FM, del calibre 45. Vinga.
1: En La Graciosa, la vida es más sabrosa.
0: Pràcticament les 6 i 5 minuts d'aquest dilluns. Bon dia!
2: No us espanteu! Esteu a punt de ser despertats pel matinal de Flash FM. El Flash Matí. Ritme, actualitat i bogeria per començar el dia ben amunt. Comença una nova edició del programa despertador més potent de Catalunya. El Flash Matí.
0: El Flash Matí, evidentment. Bon dia a tothom. Com esteu? Ja està, s'ha acabat un cap de setmana supercurt, no? No sé, ha estat un pim-pam, això, no ho vegis. Bueno, va, nou Flash Matí en marxa, que ara mateix posem aquí. Doncs, tot en ordre, eh? Tot en marxa, mai millor dit. Fins ara, fins les 11 del matí, ja sabeu, les 5 hores de cada dia a Flash FM. Aquí l'Héctor Ortega, va, que hem obert amb La Graciosa, que s'ha convertit en el nou número 1 de Flash FM gràcies als vostres vots, les votacions que podeu fer cada dia a flashfm.cat, a l'apartat del calibre 45, la llista d'aquesta ràdio. A més, el Quevedo, que està preparant-se un tour tremendo, ho vam anunciar la setmana passada. No farà dues dates a Barcelona, no. El xaval s'ha tret de la màniga 8 dates, 8 concerts el proper 2027 a Barcelona. 31 de maig, 1, 2, 3, 5, 6 i 7 de juliol. És que tela, eh? El Quevedo, quin tio, va! Com sempre, gràcies per ser-hi. Tenim molta música fins les 11 del matí per espavilar a tot el país aquells i aquelles que heu matinat i que esteu engegant la vostra nova setmana i ho feu també amb el Flash Matí. Moltíssimes gràcies, evidentment. Va, avui repartirem més samarretes per aquells i aquelles que escolteu el programa. Tenim més lots de petards, perquè s'apropa Sant Joan, és demà a la Revetlla, i encara us volem aquí preparar per la nit més curta de l'any. Però el que més importa és el ritme.
2: Flash. Un matí de bojos. Ah! Un matí amb el Flash Matí.
3: Com m'agrada!
0: I avui fem el primer cafè amb la Shakira, amb la cançó del Mundial, amb Burna Boy. Es diu Dai Dai. Molt bon dia.

0: títol, la Belinda ja us ho va repetint tota l'estona. Foli, te voy a esperar. Juan Magán, amb Belinda. Aquesta va sortir a la pel·li aquella del Tadeu Jones. És raro, eh? Però escolta, al final es va convertir també en un dels temazos d'aquell any, d'aquell 2011-12, no? Te voy a esperar. De 6 i 13 minuts ara mateix d'aquest dilluns 22 de juny. Bon dia.
1: Flash. Els matins són del... Flash Matí.
0: Els matins són vostres, aquells i aquelles que matineu de valent i que aixequeu el país des de primeríssima hora del dia. Amb el Flash Matí també, Bad Bunny no podia faltar avui. Sona Baile Inolvidable. Música.

0: Això només passa al Flash Matí.
1: Jan, abans de res, sintonia dramàtica per fer-ho tot
2: han
1: més...
2: Han rajat del Jan Ponsa.
3: Bon dia, Flash.
2: Hola.
3: Aquest és un missatge per en Jan. Jan, ahir et vaig veure els stories de l'Instagram del Flash Matí. I, ostres, mira que ets guapo, eh?
4: L'acaben de començar a seguir una tia Insta, potser és ella.
5: Epa! Escolta, Jan, repassem el temps, va.
4: Vinga, avui serà un dia novament molt tranquil a Catalunya. Molt sol.
5: S'ha posat nerviós.
4: Home, aviam, bastant xou. Flash Matí, de 6 a 11, amb

Està morena, la Marina, encara. Un parell o tres d'anys després de la creació d'aquesta cançó. No li ha baixat pas al moreno, Figaflauas! El flash matí d'aquest dilluns, d'aquest 22 de juny del 26. Crameta a tothom, per favor, perquè aquesta onada de calor ja la tenim més a sobre, que jo què sé, no? D'aquí una estona amb el Jan Ponsa acabem de repassar el temps, però fa calor, fa calor. Aviam, i tenim la revetlla de Sant Joan a tocar demà a la nit, on serà la nit de tirar petards i tota aquesta història, no? I el flash matí al llarg d'aquesta setmana, perdó, avui, demà, demà s'acaba aquest concurs, també us regalem lots de petards La Traca, per si us heu despistat, si no teniu petards encara pels peques o per vosaltres, us ajudem, d'acord? Que no us quedeu sense ells de cara a la revetlla. Per tant, avui també tenim un lot de petards La Traca. Per aconseguir-lo, ens heu d'enviar missatges a través del WhatsApp del flash matí amb el vostre nom i des d'on escolteu el programa. Aquest és el primer pas. El segon pas és que trucarem alguna d'aquestes persones que ens hagueu enviat el missatge aleatòriament i haureu de dir correctament la frase que també teniu avui penjada a Instagram, @flashmatí. És com allò de l'hormiguero, sabes que és lo que quiero, la tarjeta de l'hormiguero. Doncs ho portem a la ràdio a la nostra manera i trucarem alguna d'aquestes persones que ens hagueu enviat al WhatsApp per saber que voleu participar. I haureu d'acabar, doncs, dient correctament la frase. La d'avui la teniu a Instagram, @flashmatí. Teniu un post allà on expliquem el concurs i si aneu passant d'imatges, trobareu la d'aquest dilluns 22. Però el primer pas és fer-nos saber què voleu als petards a través del WhatsApp 628-06-0513. Nom i des d'on escolteu la ràdio, d'acord? Nom i ubicació 628-06-0513. Vinga, va. Ara J.C. Reyes, aquest personatge que no podia faltar avui, amb el Loquita, som-hi!

0: Un artista Flash FM, evidentment, des de Puerto Rico, Omar Kurz. Amb una cançó que fa estiu, amb aquestes onades, amb aquestes gavines. El tio ja ha sabut quins elements posar, evidentment, a la seva cançó, En el Coco sona Flash FM, 6 i 27 minuts.
1: T'aixeques, buides, et rentes les dents i poses el Flash Matí amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero. La millor rutina possible.
0: Ah, com sempre, gràcies per triar aquest programa des de la carretera, des d'aquells punts de Catalunya, Andorra, on ara mateix estigueu escoltant el Flash Matí. Això continua.
2: Amigos, this is Dimitri Vegas, don't like Mike. You can now listen to our new single,

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 6:45. Ahir va ser el primer dia del 2026 es que en van registrar valors de 40 graus de temperatura a Catalunya. Es van assolir a primera hora de la tarda en alguns punts del Pla de Lleida i de les comarques de Tarragona, dues de les zones més càlides del país quan arriba una massa d'aire molt càlid i estable com la que tenim al damunt. De tota manera, també hi ha hagut alguns punts de ponent que han superat aquesta xifra. D'altra banda, el Consell General del Poder Judicial estudia obrir un expedient disciplinari al jutge Peinado per la interlocutòria sobre Begoña Gómez. En el text, el magistrat apuntava que els escortes podrien ajudar la dona de Pedro Sánchez a fugir abans del judici. Segons fonts progressistes, es tractaria d'una falta greu de consideració en relació als funcionaris de la policia judicial, tipificada en la llei orgànica del Poder Judicial. I a Tarragona ha mort un tercer menor després d'ofegar-se a la platja de la Rabassada. Ho ha confirmat el president Salvador Illa aquest diumenge al matí en una publicació a X en què s'ha mostrat profundament colpit i ha mostrat el seu condol als seus familiars i amics. Els esports. La selecció espanyola va superar ahir l'Aràbia Saudita per 4-0 en la segona cita del Mundial de Futbol i ja suma 4 punts. Ara els de Luis de la Fuente tornen a jugar la matinada de divendres a dissabte contra l'Uruguai. I en motor, Marc Márquez va aconseguir la victòria en el Gran Premi de la República Txeca, segona consecutiva, i ara la classificació és quart i s'ha situat a només 40 punts del líder.
0: Flash Matí, de 6 a 11.

0: Estiu, Baby Hello, Rau Alejandro i Bizarrap a la producció d'aquest temazo del 2023. I avui repassem de nou el Flash Matí, 6 i 35 minuts ara mateix del dilluns 22 de juny del 26. Repassem el temps, Jan Ponsa, bon dia.
1: Què tal, bon dia, Héctor, què tal, com estàs?
0: Com ha anat el fin de, tio?
1: Bastant bé.
0: Curt, llarg?
1: Suficient, just.
0: Festa, chill?
1: Chill.
0: Chill, molt bé, molt bé. Escolta, la onada de calor aquesta, què? Ja la tenim a sobre, no?
1: Ja la tenim a sobre. De fet, ahir va començar l'estiu i també va començar aquesta onada de calor que ens acompanyarà aproximadament fins dimecres. Ens està deixant ja valors molt importants de temperatura. Ahir les més altes, 41 graus al Pla de Lleida, però és que avui la temperatura encara pujarà més. Avui un matí dominat pel sol, els núvols alts i també la pols en suspensió. Per tant, jo diria que és un ambient totalment subafricà, del nord d'Àfrica. I, per tant, doncs, bueno, ens toca empassar tot aquest ambient. A partir de la tarda, més enllà d'aquesta calor extrema que farà tot arreu, també tindrem alguns ruixats a punts del Pirineu i del nord de la Catalunya Central, que aquí on plogui doncs, es notarà aquesta refrescada termomètrica momentània, perquè bueno, baixarà força la temperatura on plogui, però a la resta de Catalunya doncs, ens espera un dia molt calorós i demà les temperatures encara pujaran més. Per tant, ja veus, Héctor, dia de calor i de paraigua, sobretot a l'extrem nord.
0: Molt bé. I paraigua pel sol també, si voleu, a tot arreu.
1: Sols japonesos els agrada molt.
0: Sí, tio, és veritat, eh? Escolta, anem a repassar ara mateix valors d'alguns termòmetres.
1: Doncs mira, ara mateix a Barcelona, a l'Observatori Fabra, tenim la friolera de 28 graus.
0: Déu-n'hi-do.
1: A Tírvia, al Pallars Sobirà, 15. A Constantí, al Tarragonès, 20. I a la Granadella, a les Garrigues, 22.
0: Molt bé, Jan, gràcies, tio. Fins ara.
1: Vinga, fins ara.
0: I cap a Nova York, que marxem així amb el Bad Bunny, el Benito. Perquè, clar, un flash matí sense Bad Bunny no tindria cap tipus de sentit ara mateix, eh? Nova York, tothom amb un...

en una de les cançons que va ser de les primeres que van fer, doncs, arribar a tot el planeta. Una Lady Como Tú, l'any 2017. A les 6:43, pràcticament d'aquest dilluns, d'aquest 22 de juny del 26, a les portes d'una nova revetlla de Sant Joan, a la qual, doncs, li tenim ja moltíssimes ganes, sí o no? De fet, demà estarem de festa. Flash FM us proposa un parell d'opcions si voleu viure la revetlla amb nosaltres, d'acord? Una d'elles, la cita anual amb Flash FM i la Torre de Claramunt, eh? Demà a la revetlla també es viu allà, evidentment, al recinte Torresport, de nou, a la Torre de Claramunt, a partir de les 2 de la matinada, amb el Miquel González i amb l'Edgar Manchado. I alhora també estarem a Vilaseca, eh? Demà ens partim en dos. A Vilaseca també viurem una bona revetlla amb el Jaume Rius, Sergi Domènech i qui us parla, l'Héctor Ortega, precisament a la plaça de Sant Joan de Vilaseca, demà a partir de la mitjanit, per les festes del barri de La Plana. Això ho podeu consultar, si voleu, a flashfm.cat. A totes dues dates portarem moltíssimes samarretes de Flash FM. Només faltaria!

0: Això només passa al Flaix Matí.
1: Ai, el iaio!
2: Mare
1: de Déu! Ai, el iaio!
2: Tenia tot de pàgines de pornografia.
1: Un romàntic, el tio.
2: Sortien les finestres amb les categories que buscava l'avi.
1: Aviam, què buscava? Mira, què buscava?
2: Buscava brunet.
1: Què?
2: Li agraden morenes.
1: Ah, bé, bé, iaio, bé, bé.
2: Fetitxos per... Mares pervertides.
1: Mares pervertides, hosti. Això és una categoria de, del porno.
2: Sí. Milf. Milf. El iaio li agrada. Milf, sí, i l'últim és anal HD.
1: Vinga, iaio.
0: Flaix Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

Batllal, la col·laboració que ningú s'esperava. Ara fa un parell de temporades. 2 AM. A les 6 i 50 minuts exacte, a 10 minuts per les 7 d'aquest matí de dilluns 22 de juny. Bueno, després del cap de setmana, com ho porteu vosaltres? Com va la ressaca emocional, eh?

0: Que no t'expliquin drames. Vine al Flash Matí.
1: Com m'agrada.
2: M'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic. I ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs. Si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res. Al mateix lloc de cada any.

A poner pixolete de la parra, també t'ho dic, eh? Apropant-nos a les 7 del matí, avui també us ajudem a preparar la revetlla de Sant Joan. Avui també tenim lots de petards, la traca. El lloro perquè en queden només un parell de lots, avui i demà. I avui també, doncs, repetim la mateixa jugada. El primer pas per aconseguir un d'aquests lots és enviar-nos un missatge a través del WhatsApp del Flash Matí al 628-06-0513, enviant-nos el vostre nom i des d'on escolteu la ràdio. Important, vale? Nom i ubicació, 628-06-0513. D'aquí a una estona trucarem alguna persona aleatòria entre els que escriviu el missatge i haureu de contestar correctament. Haureu d'acabar la frase d'avui, que és... Val a dir, la següent. Amb la traca del Flash Matí, els teus timpans diran fins aquí. Aquesta és la frase d'avui, eh? Apunta-la bé. Amb la traca del Flash Matí, els teus timpans diran fins aquí. D'aquí a una horeta ja llargueta, repartim més petards de la traca. Ara, Clarence.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. Ahir va ser el primer dia d'onada de calor que ha deixat màximes de 41 graus en alguns punts de Ponent, segons mostren els registres captats pel Servei Meteorològic de Catalunya. Lleida, Mollerussa o Vilanova de Segrià han sigut dels punts amb els registres més elevats. Protecció Civil manté la fase d'alerta davant l'inici d'aquesta onada de calor que pot deixar un episodi de calor molt intensa amb nits tòrrides. D'altra banda, el Consell General del Poder Judicial estudiarà avui si obre un expedient al jutge Juan Carlos Peinado. La presidenta del Consell ella ha proposat obrir un expedient disciplinari al magistrat per la interlocutòria del cas Begoña Gómez. És l'escrit en què assenyala que els cossos policials podrien ajudar la dona de Pedro Sánchez a fugir de l'estat i que ha indignat tant la policia com la Moncloa. I el conflicte a l'Orient Mitjà continua la corda fluixa. La reunió a Suïssa entre l'Iran i els Estats Units ha acabat a altes hores de la matinada sense cap conclusió clara. Qatar i el Pakistan, que fan de mediadors, han publicat un comunicat que confirma que els dos bàndols s'han posat d'acord per dissenyar un full de ruta que permeti una treva definitiva en els propers 60 dies. Els esports. La selecció espanyola va superar l'Aràbia Saudita per 4-0 en la segona cita del Mundial de Futbol i ja suma 4 punts. Ara els de Luis de la Fuente tornen a jugar la matinada de divendres a dissabte contra l'Uruguai. I en motor, Marc Márquez va aconseguir la victòria en el Gran Premi de la República Txeca, segona consecutiva, i ara la classificació és quart i s'ha situat a només 40 punts al líder.
0: Sona el Megacrack. Flash FM.
2: La que manda.

0: Aquest és el mateix tio del Jamaican Bam Bam Ugel. Això es diu Moving to the Sun. És el nou megacrack a Flash FM al llarg d'aquesta setmana. Molt bon dia. Moving to the Sun, Gemma Manzanero.
1: Héctor Ortega, molt bon dia.
0: Què passa, penya? Família, bon dia. 7:04 aquest dilluns. Que ràpid ha passat el cap de setmana, Gemma Manzanero. Què tens tu per explicar aquest finde?
1: Sí. La veritat és que estic molt contenta perquè m'he anat de comiat de soltera.
0: Opa! Qui era la no soltera?
1: Jo, home, que me canto, que me canto.
0: Home, això s'havia d'explicar. Algun dia haurem de dedicar una senyora aquí, un senyor apartat al Flash Matí, a aquest tema.
1: Bueno, Héctor, és en 3 setmanes, vull dir, com no ho fem d'aquí poquet, ja ens marxa el casament.
0: Algun dia d'aquestes 3 setmanes,
1: sí,
0: no?
1: Sí, m'han portat a Carcassonne, al castell de Carcassonne, molt maco.
0: Recomanable o no?
1: Preciós, m'ha encantat.
0: Que guai.
1: El que passa que no parla francès ni una part, és molt frustrant.
0: Però quin idioma es parla allà?
1: No parlen anglès, només parlen francès.
0: Ah, només francès, no, olala.
1: No, no tenen ni papa d'anglès allà.
0: Olala. No, com no, sí, com sa.
1: He après a dir bonjour.
0: Bueno, ja tocava, també.
1: Merci beaucoup. I au revoir.
0: Au revoir.
1: Que jo deia au revoir.
0: Anda, que tu també. Au revoir, au revoir, molt bé. Bueno, aquí, doncs mira, desitjant-li un bon jour a tothom, aquells i aquelles que estigueu ja amb la ràdio posada des de la carretera, o treballant, o jo què sé, o intentant aquí obrir els ulls i començar el dia, doncs, amb bona música.
1: I tant, i tant.
0: Bona elecció, clar que sí. Tenim preparada la Lola Índigo, l'Omar Montes, el Lucenzo, o la Noel AA i tota la seva colla al darrere del China, J Balvin, Ozuna, Daddy Yankee, Karol G i companyia.

0: nueva línea. Des de l'àlbum El Baifo, això es diu Al Golfito. El flash matí de Flash FM, vale o no?
1: Vale.
0: Vale. Doncs vinga, 7 i 12 minuts. Arriba Cano, acompanyat del Justin Quiles. So d'estiu, olvidar-nos de tot.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 o Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: Adelántate a las rebajas en la promoción de verano de MacArthur Glen Designer Outlet Málaga. Solo hasta el 23 de junio, ven por los descuentos adicionales sobre el precio outlet. Quédate por la mejor experiencia de compras de la Costa del Sol. Y recuerda, en verano abrimos todos los días. Prepárate para descubrir más en MacArthur Glen Designer Outlet Málaga.
3: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
4: No, m'ha entrat això.
5: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
6: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
7: Aquest estiu, la gran pregunta és...
8: híbrid o elèctric?
7: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
9: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
10: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
11: Bon dia, doncs hores d'ara una cap incidència destacada i circulen fluides a tota la xarxa viària del Principat. Ja seria tot des de centrar-se a trànsit.
12: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
0: L'emissora que continuen escoltant les altres emissores. Flash.
13: En Camp està de festa. Del 19 al 22 de juny arriba la Festa del Poble, amb més de 40 activitats per a totes les edats. Música en directe, esports, gastronomia, espectacles infantils i molta diversió. Vine a gaudir de l'espectacle This is Michael, dedicat a Michael Jackson, i dels concerts de Suu, Triquell i Buós. De les activitats populars com l'Encamp de Gresca, el Crash Car i el Fest Tapa. Consulta tota la programació a comuencamp.ad. I recorda, fem que l'espai de festa sigui un espai segur per a tothom.
14: Surs a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
15: No penso fer res aquest cap de setmana, només descansar.
0: Que el cap de setmana és per descansar.
16: Miquel González et farà saltar, córrer, ballar i, sobretot, activar-te per encarar el dia amb energia.
17: Flash Running!
16: Posa't en forma amb el Flash Running. Cada dissabte i cada diumenge de 8 a 9 del matí.
17: Flash Running!
16: Flash Running, la sessió més en forma de Flash FM.
0: Amb Miquel González. Estàs escoltant el Flash Matí de 6 a 11 a Flash.

0: Rocío Arena y Sal, la cançó d'Omar Montes, Psycho i companyia. Són les 7 i 24 minuts ara mateix d'aquest dilluns, 22 de juny de 26. Bon dia a tothom. Gemma Manzanero, què passa?
1: Bon dia, Clortega, què tal, com estàs?
0: Què passa, família? Aviam, la Gemma m'ha dit, tu, hem de parlar d'una cosa d'extraterrestres, sí, de no sé què. Dic, sí, vale.
1: Perquè l'Acadèmia Internacional d'Astronautes,
0: sí,
1: ha actualitzat el protocol per si tinguéssim contacte amb vida extraterrestre.
0: Bèstia, eh?
1: El 1989 ja se'n va fer un rotllo més pel·liculero, però ara l'hem actualitzat. Vols saber els punts?
0: Home, estaria guai, no?
1: Mira.
0: Perquè vés a saber si qualsevol dia t'apareixen per aquí alguns
1: ETs. Potser estan entre nosaltres, ja. Mira, qualsevol possible senyal s'haurà de verificar rigorosament abans de fer-la pública, perquè ja sabem que les fake news estan a l'ordre del dia.
0: Ja. Vale?
1: Es vol evitar la difusió de rumors o informacions falses a les xarxes.
0: Complicat, eh?
1: Si es confirma una detecció, perquè ara no només és amb senyals de ràdio, eh? Ara hi ha coses de vibracions, de... Hi ha multitud de tecnologies diferents,
0: vale? Què s'ha de
1: fer? Si es confirma, s'informarà a la comunitat científica, al públic i a les Nacions Unides.
0: Bé, què més?
1: Ningú no podrà respondre un missatge a un extraterrestre pel seu compte.
0: O sigui, però evidentment.
1: Si algú et diu, ei, hola, què tal? Tu no pots contestar si abans no ha passat per els llocs oficials.
0: I
1: no
0: que l'està posant a espera.
1: No vagi... Exacte.
0: Diu, ET, espera't un moment, saps que t'he de passar amb la centralita.
1: Totalment, no vagi ser que diguis alguna cosa xungo i la liguis part del món sencer. Una possible resposta haurà de ser decidida internacionalment i en representació de tota la humanitat.
0: Ah.
1: I per últim es crearà un comitè amb científics, experts en ètica, dret i comunicació per ser pros amb els extraterrestres, per no liar-la parda.
0: Ah, està molt bé,
1: vale?
0: És la teoria, aquesta. La pràctica, sí, jo crec que es liaria parda, de totes maneres, eh?
1: Caos absolut, però hem d'estar preparats perquè mai se sap.
0: Sí, home, sí, ara que ha sortit aquesta pel·li de l'Steven Spielberg, no?
1: Dolentíssima.
0: Dolentíssima de collons, però bueno, escolta, ens ha fet pensar, no?
1: Bueno, sí, una mica.
0: Sabeu qui és d'un altre planeta?
1: Qui?
0: Bad Bunny.
1: Home!
0: Bad Bunny, no podia faltar.

0: Sants FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla aquí en Barceló. Unes 250 persones de nacionalitat colombiana han mostrat interès a participar a la prova pilot de contractació en origen que el govern està acabant de definir. L'executiu preveu formalitzar properament un memoràndum d'entesa amb les autoritats colombianes per impulsar aquesta iniciativa, tot i que el projecte no es limitarà exclusivament a aquell país. La col·laboració amb Colòmbia s'ha vist afavorida per l'existència d'un organisme especialitzat en aquest tipus de processos de selecció i de mobilitat laboral. En l'àmbit polític, tres formacions polítiques, Agrupament en Campadà, Units per al Progrés i Acció Comunal d'Ordino i dues candidatures electorals podrien ser objecte de sancions per part del Tribunal de Comptes. El motiu és la presentació fora de termini de la documentació econòmica que havia de ser sotmesa a fiscalització. Tot i haver lliurat els comptes, el retard constitueix un incompliment de la normativa vigent. I el govern ha iniciat els tràmits per retirar l'autorització a habitatges d'ús turístic que es consideren inactius. La mesura prevista en la legislació sobre creixement sostenible i habitatge afecta actualment prop d'una vuitantena d'immobles. A la capital, els residents d'Andorra la Vella ja poden realitzar per via telemàtica els tràmits relacionats amb el cens de població. La nova funcionalitat forma part de l'estratègia de digitalització impulsada pel Comú i permet gestionar modificacions i obligacions censals sense necessitat de desplaçar-se presencialment. En successos, la policia ha intervingut al pas a la casa més de 5.500 paquets de tabac de contraband i 300 grams de picadura durant les darreres setmanes. El material decomissat, valorat en prop de 21.800 euros, ha estat localitzat en diverses actuacions efectuades per agents a l'àrea de fronteres i estrangeria. La festa del poble d'en Camp d'aquests dies també porta conseqüències. Un jove resident de 21 anys es troba hospitalitzat des de la matinada d'ahir pendent d'una intervenció quirúrgica després d'un incident registrat durant la festa. Segons les informacions disponibles, hauria patit diverses lesions, entre elles una fractura de mandíbula i pèrdua de peces dentals arran d'un cop atribuït a un vigilant de seguretat. La família espera la documentació mèdica per presentar una denúncia. Per ara, però, no consta cap persona detinguda. I els bombers van activar ahir un dispositiu de rescat després que una persona patís una caiguda al mur d'escalada de Canillo. L'operatiu va incloure la intervenció d'un helicòpter per evacuar la víctima fins a l'Hospital de Meritxell i ahir celebrava l'Andorra Morabanc Clàssica de ciclisme. Tom Pidock va ser el vencedor d'aquesta segona edició d'aquesta clàssica. Carlos Verona va completar la cursa en segona posició, mentre que Sepp Kuss va ocupar el tercer lloc al podi.
0: Escoltes Flash FM a Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8.

0: flash matí d'aquest dilluns. Mou la cabeça, 22 de juny. Aquesta demà sonarà a la Revetlla de Sant Joan a Vilaseca. Demà Flash FM us espera. Vilaseca, plaça de Sant Joan, precisament demà a partir de la mitjanit. Sergi Domènech, Jaume Riu i qui us parla, l'Héctor Ortega. Flash!
1: L'única alarma que sona a festa.

0: cola. Apaga la llum, que el meu DJ controla.
1: Es diu Dora Yakis. És el so de Flashy Ice Cream. Amb els 31 fam, el flash matí d'aquest dilluns. Gemma Manzanero, què passa?
2: Héctor Ortega, molt bon dia.
1: Aviam, t'has fixat que tots els models de Peugeot acaben amb el número 8 o què?
2: Sí, m'he fixat.
1: Doncs mira, no és casualitat, perquè a Peugeot el 8 significa confiança, seguretat i tranquil·litat. Amb Peugeot Care tens fins a 8 anys o 160.000 quilòmetres de garantia a tota la gamma.
2: Uau.
1: Això vol dir anys i anys per gaudir del teu cotxe amb la tranquil·litat de saber que has triat bé, des dels models híbrids fins als elèctrics. Tota la gamma Peugeot està pensada perquè condueixis amb total confiança. Ja ho saps. Estrena el teu Peugeot i deixa que el 8 faci la resta.
2: Vale.
1: Consulta'n les condicions a Peugeot.es. Jean Ponsa, bon dia.
3: Bon dia, què tal?
2: Bon dia.
1: Quin cotxe tens tu? Peugeot
3: jo tinc un Volkswagen.
1: Volkswagen.
2: Molt bé, fem publicitat d'altres cotxes.
1: Canvia't de cotxe, tio, canvia't de cotxe.
3: Ara mateix.
1: Aviam, Jan, hem de repassar el temps perquè estem immersos en aquesta nova onada de calor, eh?
3: Correcte, de fet, és la primera de la temporada, va coincidir ahir amb l'inici de l'estiu, i avui és el segon dia amb temperatures molt altes. Avui serà el dia més càlid d'aquesta onada de calor. S'espera, doncs, un matí força assolellat, amb el pas de núvols alts, i també pols en suspensió. Això cada cop s'assembla més a l'Àfrica en termes exclusivament meteorològics.
2: Estem a l'estiu ja, oficial?
3: Sí,
1: ara sí.
2: El de veritat?
1: Bueno, va ser ahir, no?
3: Sí, ahir, bueno, va començar l'astronòmic.
2: Això es mereix un aplaudiment.
1: Bé, bueno, però sí, ja portàvem dies immersos en un estiu.
2: No, perfecte. Però ara és oficial. Ara
1: de temperatures massa altes, penso jo, eh?
3: Correcte. A la tarda, però, tornem a tenir algun ruixatge a punts del Pirineu i al nord de la Catalunya central, localment acompanyats amb tempesta, i aquí la temperatura baixarà. Avui les màximes fins als 42 o 43 graus, eh?
1: Vinga, són coses ja una mica surrealistes,
3: sí,
1: tio.
3: Sí. Déu-n'hi-do, quina galó.
1: Atura-ho. Aviam, ara mateix, temperatura, Jan.
3: Doncs mira, ara mateix al Santuari de Cara del Berguedà, 25 graus, Sant Martí de Riucorb, 22, a Gandesa, 19 graus, i a Barcelona, 25.
1: Molt bé, Jan, fins ara, gràcies.
3: Ja, fins ara.
1: A l'Aquàrium de Barcelona celebren l'amor, però no només l'amor romàntic, eh? No. Amor per compartir una experiència, amor per l'oceà i amor pels taurons, eh?
2: Que macos són, sí?
1: Shark Lovers, una manera diferent de viure a l'Aquàrium i descobrir de prop el fascinant món marí. El nou Aquàrium de Barcelona, has de veure i viure Shark Lovers.
4: Flash.
5: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: I ara una mica de merenguetón pel cos, vinga, va.

0: Aquest és el Farruko, el mateix tio de les Pepas. Iagua per les setes, no seques.
1: Què, què?
0: Com deia el Pepas? Iagua
1: per les seques.
0: Setes no, les setes no.
1: Bueno, també deu anar bé.
0: Però ja per què? Farruko, Gracie, Steve Aoki, el flash matí d'aquest dilluns. Por la mañana café. I por la noche Pepas. No, no. Bad Bunny, Café con Ron, sabeu la cançó, no? Sabeu la lletra de la cançó? Us sona d'alguna cosa aquesta frase?
1: Jo espero que sí. De fet, la vaig escoltar a França, aquesta cançó.
0: Bé, bé, bé. Doncs estem a punt de regalar la samarreta del programa amb la frase del Bad Bunny, la samarreta exclusiva del flash matí. Això serà de seguida, per tant, atents i atentes al programa. Abans, però, hem de fer sonar Bizarrap amb Daddy Yankee. Som-hi! No, no, no.

0: matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Maria, els tens?
2: Oh, fa un any que els preparo.
1: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
2: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
3: Si ja bufo.
2: Bufa! Bufa!
4: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Quan arriba Sant Joan, qui encén la nit és Tracaman, el teu especialista en foc i diversió. A la Traca hi trobaràs de tot, bombetes, bengales, slots i ofertes per portar la festa al límit. I en productes seleccionats, la segona unitat per un euro. Troba la caseta que tens més a prop a latraca.cat.
7: Tinto de verano, Don Simón.
8: Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento, Don Simón.
7: I ara, prova el blanco de verano, Don Simón.
9: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa-te'n a uab.cat.
10: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot

0: El disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
1: Vols entendre els pensaments, emocions i relacions entre les persones? Amb el grau en Psicologia de la Universitat CEU Abat Oliva, avui aprendràs sobre la conducta humana i podràs especialitzar-te en àmbits com el sanitari, l'educatiu, el forense o l'empresarial. Demà ajudaràs a millorar la vida de les persones. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
2: Andorra. Flash FM 93.8.
3: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
4: Ah, no? I com us ho heu fet?
3: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Esparta Guix. Mira, i escolta.
4: Ui, sí! No sento res.
5: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Esparta Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356-556. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road. Amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
6: Descobreix les experiències Pic Negre. Amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades. Ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
5: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
6: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
5: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
7: Flash FM és la fàbrica dels millors programes de la ràdio. Que no? Seu i escolta.

0: Da Flash FM.
1: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
0: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
2: Tu no fas...

Aquest és el Quevedo i l'acompanya Mike Towers amb aquesta proposta anomenada Playa de l'Inglés. Fa 3 anys ja amb la tonteria d'aquesta cançó, poca broma, eh? Avui de nou al Flash Matí a Flash FM, el despertador més musical de tota la ràdio. Aquí no estem per històries, comencem el dia amb bona música i cançons també com el Choque de Bad Gyal i Chencho Corleone.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 8. El Consell General del Poder Judicial estudiarà avui si obre un expedient al jutge Juan Carlos Peinado. La presidenta del Consell ha proposat obrir un expedient disciplinari al magistrat per la interlocutòria del cas Begoña Gómez. És l'escrit en què assenyala que els cossos policials podien ajudar la dona de Pedro Sánchez a fugir de l'Estat i que ha indignat tant la policia com la Moncloa. D'altra banda, el conflicte a l'Orient Mitjà continua la corda fluixa. La reunió a Suïssa entre l'Iran i els Estats Units ha acabat a altes hores de la matinada sense cap conclusió. Clara. Qatar i el Pakistan, que fan de mediadors, han publicat un comunicat que confirma que els dos bàndols s'han posat d'acord per dissenyar un full de ruta que permeti una treva definitiva en els propers 60 dies. I nou matí d'incidències a Rodalies. La circulació de l'R14 s'ha hagut d'interrompre a primera hora entre Reus i Vinaixa per un incendi proper a la zona de les vies i una incidència a la infraestructura a l'estació de Montblanc, causats per un robatori de cobre. Renfe ha informat que s'ha habilitat servei alternatiu per carretera entre les dues estacions. Els esports. La selecció espanyola va superar l'Aràbia Saudita per 4-0 en la segona cita del Mundial de Futbol i ja suma 4 punts. Ara els de Luis de la Fuente tornen a jugar la matinada de divendres a dissabte contra l'Uruguai. I en motor, Marc Márquez va aconseguir la victòria en el Gran Premi de la República Txeca, la segona consecutiva, i ara la classificació és quart i s'ha situat a només 40 punts al líder.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: Aquest és el nou número 1 de la setmana. Alloro, nou número 1 de Flash FM, el calibre 45 a la llista d'aquesta casa. Quevedo, amb Elvis Crespo, aquesta és La Graciosa des del Baifo. I obrint així nova hora del Flash Matí, Gemma Manzanero.
1: Héctor Ortega, bon dia.
0: Vinga, va. El lloro que obrim línies del telèfon de directe. Som al Flash Matí. Tenim la samarreta exclusiva preparada per regalar-la a alguna persona.
1: I tant.
0: Algú que ara mateix estigui a l'altra banda escoltant el programa i que marqui el telèfon ara mateix.
1: És hora de trucar al 93-545-68-68.
0: La samarreta d'alt por la mañana café, por la tarde ron. Si algú encara no la té, per favor, truqueu, eh?
2: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Aquí és la llei del més ràpid.
1: I tant, i tant.
0: Bueno, i la llei també del dit més ràpid.
1: T'has d'apretar el botó correcte, eh?
0: Bueno, correcte. Un dels dos.
1: Tots són correctes.
0: Digues tu, línia 1 o línia 2?
1: La 2, sempre dic a 2.
0: Línia 2, de veritat, no falla mai. Hola!
3: Hola, bon dia.
0: Hola, línia 2, com et dius?
3: Laura Martínez.
0: Laura Martínez. No m'hi cognom, eh? Que professional. Laura, t'emportes la samarreta. Un fort aplaudiment per la Laura.
1: Bravo, Laura.
0: Laura Martínez, eh?
1: Sí, sí.
0: Escolta, on t'ubiquem al mapa, Laura? On estàs ara mateix?
3: Mira, ara mateix estic anant cap a Sant Boi a deixar la furgo, a la revisió i després a la platja amb els nens.
0: Hosti, però Laura, quina bona vida és aquesta, tio. Nosaltres aquí al peu del canó a les 6 del matí a la ràdio.
1: Digues que sí, Laura.
0: I tu a la platja.
1: Digues que sí.
0: Bueno.
3: Pues sí, a passar el dia.
0: Ah, està molt bé, està molt bé. Això vol dir que ja esteu de vacances o què?

0: missatge si vols, vale? Què et sembla això?
1: Sí. Perfecte.
0: Molt guai. No pensis, t'agafem les dades. A gaudir del dia, d'acord?
1: Vale, gràcies, igualment.
0: Adéu, Laura. Gràcies per trucar i per escoltar-nos. Vinga, nova hora en marxa d'aquest programa. Fins les 11, fent-vos companyia i repartint el bo i millor del ritme.
2: Héctor Ortega i la Gemma Manzanero engeguen el dia amb el Flash Matí.
0: Ara amb Jay Wheeler de Lejitos amb el remix d'Omar Kurz.

Aquesta és la vaina loca de l'Ozuna i el Manuel Turizo del 2018 a Flash FM, a Flash Matí. Un quart de nou ara mateix, gràcies per ser-hi. Tothom amunt, que ja toca, ja va tocant. Nosaltres, a canvi, doncs, més temazos, Com aquest del Capo i del Ryan Castro. Col·laboració de luxe, que es diu La Villa. Bon dia, va.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
2: Jo no puc treure'm del cap això.
3: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
4: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
5: Bé, i què voleu fer aquests dies?
6: Anar a una piscina caribenya.
7: Dormir en un hotel del Far West.
8: Volar a llops d'un drac.
5: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
9: 5, 6, 7, 8,
10: valorado.
11: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
10: en España.
11: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
12: Saps que a l'Aquàrium de Barcelona celebrem l'amor?
13: L'amor? A l'Aquàrium?
12: Sí, amor per compartir una experiència, amor per l'oceà i amor pels taurons.
13: Ah, Shark Lovers.
12: Exacte, un amor que es viu, no només se celebra.
14: Vine al nou Aquàrium de Barcelona i viu el Shark Lovers. Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa-te'n a uab.cat.
15: Aquest estiu, la gran pregunta és...
16: híbrid o elèctric?
15: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
17: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
18: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
19: Bon dia, uns horaris de l'est aquest trànsit d'ençà la carretera General o Avinguda Salou en ambos sentits de marxa. I això és tot de moment des del Centre Nacional de Trànsit.
20: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència...

0: entra a axa.ad o truca al 805 020.
1: Flash FM Andorra, la ràdio Dance Leader, 93.8 FM.
0: Aquest estiu camina còmode, fàcil i amb molt d'estil. Arriben les noves sandàlies Skechers Sans Free Slippins. Per tota la família. Sense cordons, sense complicacions, només te les has de posar i ja pots sortir a gaudir de l'estiu.
2: Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia. Descobreix-les a les botigues oficials Skechers, a la planta baixa de l'Illa Carlemany, a Escaldes Engordany i a l'Avinguda Meritxell 45 a Andorra la Vella.
0: Aquest estiu, sandàlies Skechers Sans Free Slippins.
3: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
4: El dijous 25 de juny comença l'estiu a Nyos Park. Arriba l'opening de les Pool Parties 2026 amb Soraya Arnelas, cantant de música pop, i DJs com Lele, Joycy i Ángel de Andrés. De 5 de la tarda a 10 de la nit, música, menjar, sunsets i vibes que et faran desconnectar al màxim.
3: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Nyos Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
1: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Cinc hores amb el millor ritme.

0: és Bad Bunny. Cosa que hem de dir, doncs, perquè hem de dir això, perquè és la nostra feina, però evidentment que és Bad Bunny, ja se sap, eh? Debí tirar más fotos, som al Flash Matí. Gemma Manzanero, què tal?
1: Què passa, Clorteca? Molt bon dia!
0: Ara mateix, les 8 i 25 minuts, aquest dilluns 22 de juny. Hem de parlar de Bad Bunny, alloro, eh? Bueno, de Bad Bunny, sí. Per què?
1: D'una fan de Bad Bunny, perquè ell era molt, bueno, és molt fan del Bad Bunny i no es volia perdre el seu concert. I va fer, jo crec, una bestiesa.
0: Sí.
1: Que hagués pogut acabar molt malament. I és que aquesta noia treballava, com fem tots, i va decidir autolesionar-se per poder anar al concert de Lima, de Perú, d'acord? Què va fer? Doncs va tenir la brillant idea de llançar-se per les escales.
0: Bé, molt bé.
1: Ella es volia trencar el peu i va dir, com ho faig? M'arrisco a trencar-me el cap?
0: I es va tirar per les escales.
1: Es va llançar per les escales, va trencar, amb sort, només un dit del peu.
0: Per favor.
1: Va estar fent cua durant molts dies allà amb el peu embenat, enguixat, etc, però llavors se'l va treure perquè diu que estava més còmode i va aconseguir anar. Però què passa? Que la cua, a la fila, la van entrevistar.
0: I ho va explicar, no?
1: I ho va explicar perquè és tonta.
0: No, home, no.
1: Ho va explicar i ella va dir en directe, jefa, perdóname, espero que nunca veas esto, pero si lo ves, perdóname, tenía que ver a Bad Bunny, bla, bla, bla.
0: Home, jo soc la jefa i ja la cardo al carrer, però literalment al moment, eh?
1: Ella va dir literal, que podeu veure el vídeo, jefa, si ve esto, por favor, perdóneme. La quiero mucho, pero por favor, no me despida.
0: Pero quiero más a Bad Bunny, ¿no?
1: Exacte.
0: Però al final la tia va aconseguir el que volia, eh?
1: El va veure, sí.
0: Poques parla d'això, també, eh? Ai, va, que s'apropa Sant Joan, demà és la revetlla, tenim un lot de petards, la traca per vosaltres. De la traca, eh? Petards, bateries, fons, coets, molta varietat per muntar-la com toca.
1: Sí.
0: Tenen promocions que valen molt la pena a la traca i nosaltres us regalem un lot de petards avui de Trons. Per aquells i aquelles que us mola, el xivarri, el soroll, vale?
1: I tant, molt xulos.
0: La mecànica, ja la sabeu.
1: Doncs mira, el que heu de fer és enviar un WhatsApp al 628 060513. Ens heu de dir el vostre nom i des d'on ens escolteu.
0: Exacte.
1: D'acord? Expliquem una miqueta més, no, la mecànica, perquè aquí tenim una frase cada dia, una frase molt xula, i vosaltres, que d'aquí una estoneta quan us truquem, l'haureu d'acabar.
0: Aviam, la frase és la següent, la tens a mà?
1: Sí, la dic.
0: Vinga.
1: Amb la traca del Flash Matí, els teus tímpans diran fins aquí.
0: Vinga, envieu-nos missatge des d'on escolteu la ràdio i com us dieu.

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. Unes 250 persones de nacionalitat colombiana han mostrat interès a participar a la prova pilot de contractació en origen que el govern està acabant de definir. L'executiu preveu formalitzar properament un memoràndum d'entesa amb les autoritats colombianes per impulsar aquesta iniciativa, tot i que el projecte no es limitarà exclusivament a aquell país. La col·laboració amb Colòmbia s'ha vist afavorida per l'existència d'un organisme especialitzat en aquest tipus de processos de selecció i de mobilitat laboral. En l'àmbit polític, tres formacions polítiques, Agrupament en Campadà, Units per al Progrés i Acció Comunal d'Ordino i dues candidatures electorals podrien ser objecte de sancions per part del Tribunal de Comptes. El motiu és la presentació fora de termini de la documentació econòmica que havia de ser sotmesa a fiscalització. Tot i haver lliurat els comptes, el retard constitueix un incompliment de la normativa vigent. I el govern ha iniciat els tràmits per retirar l'autorització a habitatges d'ús turístic que es consideren inactius. La mesura, prevista en la legislació sobre creixement sostenible i habitatge, afecta actualment prop d'una vuitantena d'immobles. A la capital, els residents d'Andorra la Vella ja poden realitzar per via telemàtica els tràmits relacionats amb el cens de població. La nova funcionalitat forma part de l'estratègia de digitalització impulsada pel Comú i permet gestionar modificacions i obligacions censals sense necessitat de desplaçar-se presencialment. En successos, la policia ha intervingut al pas a la casa més de 5.500 paquets de tabac de contraban i 300 grams de picadura durant les darreres setmanes. El material decomissat, valorat en prop de 21.800 euros, ha estat localitzat en diverses actuacions efectuades per agents a l'àrea de fronteres i estrangeria. La festa del poble d'en Camp d'aquests dies també porta conseqüències. Un jove resident de 21 anys es troba hospitalitzat des de la matinada d'ahir pendent d'una intervenció quirúrgica després d'un incident registrat durant la festa. Segons les informacions disponibles, hauria patit diverses lesions, entre elles una fractura de mandíbula i pèrdua de peces dentals arran d'un cop atribuït a un vigilant de seguretat. La família espera la documentació mèdica per presentar una denúncia. Per ara, però, no consta cap persona detinguda. I els bombers van activar ahir un dispositiu de rescat després que una persona patís una caiguda al mur d'escalada de Canillo. L'operatiu va incloure la intervenció d'un helicòpter per evacuar la víctima fins a l'Hospital de Meritxell i ahir celebrava l'Andorra Morabanc Clàssica de ciclisme. Tom Pidoc va ser el vencedor d'aquesta segona edició d'aquesta clàssica. Carlos Verona va completar la cursa en segona posició, mentre que Sepp Kuss va ocupar el tercer lloc al podi. Flash.

0: aquest dilluns 22 de juny. Farruko, una cançó que sonarà aquest proper divendres, evidentment, perquè Flash FM aterra al club open air més espectacular del país, el Macarella, com a Ruga. Aquest proper divendres 26, Flash FM us espera al Macarella, Mediterranean Club, com a Ruga. Allà estarem punxant Sergi Domènech, que us parla l'Héctor Ortega, a la cabina amb els residents de La Fiebre, David Nau i Christian Life, per oferir-te una festa llegendària, eh? Portarem samarretes, portarem de tot i sobretot ganes de show i de, per fi, doncs, trepitjar aquesta meravellosa discoteca open air al Macarella a Coma-ruga aquest proper divendres. 26 de juny, La Fiebre i Flash FM. Més info a macarellaclub.com.
1: Flash Matí, a

0: diu Camins. Somnis i promeses. Sopa de cabra, mític tema, evidentment, reversionat, refet per Su i Mon DJ. Som al Flash Matí.
1: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
0: 8 i 38 ara mateix. Jan Ponsa, bon dia.
2: Bon dia, què tal?
3: Bon dia.
0: Hem de parlar d'aquesta onada de calor, Jan.
2: Déu-n'hi-do, quina calor que està fent. Ahir ja va començar l'estiu i també aquesta onada de calor que ens acompanyarà segurament fins demà o fins i tot dimecres. Veurem. Avui, sens dubte, serà el dia més càlid de tots, en un matí força tranquil acompanyat amb sol a tot el país, núvols alts i pols en suspensió. A la tarda, més enllà d'aquesta calor, també tindrem alguns ruixats a punts del Pirineu i del nord de la Catalunya central. Aquí l'ambient refrescarà una mica més i les temperatures avui s'enfilaran fins als 43 graus al Pla de Lleida i 40 graus a punts a les comarques interiors. Per tant, ànims.
0: Home, són uns valors ja una miqueta fora de lloc, tio.
2: Són valors totalment excepcionals.
3: Sí, sí, ja prou.
2: Déu-n'hi-do.
0: Aviam, Jan, repassem temperatures d'ara mateix, va.
2: Doncs mira, a Barcelona 26 graus i mig, Castelldaro 20 graus, a Sant Pere Pescador a l'Empordà 20 graus i a Tírvia al Pallars Sobirà fresca, 15 graus.
0: Fresca, sí, superfresca. Aviam, repassem la frase del dia, Jan, fot-li canya.
2: Les papallones no poden veure les seves pròpies ales. Potser a tu et passa el mateix. Prova a volar.
3: Però tu com ho saps si no se les veu? Li has preguntat?
0: Prova a volar.
2: Ho sé, ho he buscat.
0: Font?
2: Font, Instagram, avui.
0: Ah, molt bé. Vas canviant. Vale, Jan. Fins ara, tio.
3: Fins ara.
4: Aquest estiu, la gran pregunta és...
5: híbrid o elèctric?
4: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
1: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
0: Estem a punt de trucar a algú entre aquells i aquelles que ens heu enviat el vostre nom i ubicació a través del WhatsApp del Flash Matí. Encara podeu fer-ho, 628 06 05 13.
3: Molt bé!
0: De seguida, un lot de petards la traca, Prepareu-vos el telèfon, que potser avui sou els guanyadors d'aquest lot de petards.

amb una de les cançons del Mundial. Vinga, let's go! Som al Flash Matí de Flash FM. Ara mateix tenim aquí un lot de petards.

0: haurà de dir correctament la segona part de la frase d'avui, d'acord?
1: Exacte. Això anirem molt ràpid, eh? Anirem per feina. Trucarem i directament jo diré la primera part de la frase i si la dieu correctament us emportareu el pack. Si falleu, doncs haurem de passar a la següent persona.
0: Correcte.
1: Esperem que no.
0: Estem trucant al Miguel Lozano. Aviam. Vinga. El Miguel, si l'agafa primer i després si diu bé la frase.
1: Espero que sí. Han d'estar preparats.
0: A veure, Miguel.
1: Ai, ai,
0: si no, passarem a la següent persona, eh?
1: Vale.
2: Dígame.
0: Miguel!
2: Hola!
0: Hola!
1: Amb la traca del Flash Matí...
2: Estos timpas van pa ti.
0: Ai, Miguel, no és així la frase, tio.
1: Quasi.
0: No és així, Miguel.
2: No?
0: No sé, Gemma, si l'hem de donar per vàlida o no.
1: Home, és que no és així. És els teus timpans diran...
0: No, però no la dir. Bueno, doncs està, provem què? Un plan B?
1: Sí, tant, perquè és que s'ha patillat al final, eh?
0: Ai, pobre Miguel, ara em sap
1: greu. Ai, mira que anava bé, Miguel.
0: Ho tenia...
1: Escolta, demà tens una altra possibilitat.
0: Exacte, però ho tenia gairebé fet, eh?
1: Sí, pensava que ho feia. Clar, és que l'hem pillat de sopetón, és que clar...
0: Però és la gràcia del concurs, eh?
1: Sí, total.
0: Aviam, tornem-ho a intentar. Segona persona d'avui. Estem trucant a la Valèria.
1: Però també estava bé la que ha dit el Miguel, eh? Estava ben pensada,
0: Estava ben pensada, de veritat.
1: Ai.
3: Hola.
0: Valèria.
3: Hola, bon
0: dia. Hola.
1: Amb la traca del Flash Matí.
3: Hola.
0: Hola, Valèria.
1: Amb la traca del Flash Matí.
3: Els timbals diran fins aquí.
1: Sí.
0: Bueno, va, vinga, va, ara sí, Valèria, enhorabona. Ha costat una miqueta, però t'emportes tu aquest lot de petars la traca. Enhorabona, Valèria, que guai, no?
3: Sí, molt guai.
0: Aviam, Valèria, tu on estàs ubicada? Des d'on escoltes la ràdio?
3: Des del port de Barcelona.
0: Molt bé.
1: Ai, mira, aquí prop.
0: Doncs, Valèria, t'emportes un lot de petars la traca trons avui, eh? T'agrada el soroll, a tu?
3: Sí, una mica.
0: Bé. Perfecte, doncs, escolta, a tu per trucar, per presentar-te voluntària i per dir correctament la frase. No pensis que t'agafem les dades, vale?
3: Perfecte, gràcies.
0: Adéu.
1: Adéu.
0: Lot de patats, la traca. Demà en tindrem un altre i serà l'últim, perquè demà és Sant Joan,
1: sí,
0: ja, vale?
1: Sí, demà toca utilitzar-los.
0: La traca, el teu especialista en foc i diversió. Podeu buscar la caseta que teniu més a prop a latraca.cat. I ara sona Omar Kurs amb Llengo Flow al Flash Matí d'aquest dilluns. Forever Tugantel, bon dia, som-hi!
1: Bon dia!

0: Ortega i la Gemma Manzanero t'espavilen amb el Flash Matí.
1: Bon dia, Héctor i Gemma.
0: La teva dosi d'energia per aguantar tot el dia.
2: ¡Adobe! ¡Vinga, viva!
0: Millor que un cubell de cafè o l'alarma nuclear que tens per despertar-te. De 6 a 11, Flash Matí amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero. El despertador més potent de Catalunya només a...
3: Visca Flash FM!
4: Aquest Sant Joan, benvingut a la festa. A la Traca hi trobaràs tot el que necessites. Bombetes, bengales, lots i ofertes especials. Prepara la revetlla com toca i viu la nit més esperada de l'any amb la Traca. Troba la caseta que tens més a prop a latraca.cat.
5: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
6: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
5: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
7: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
8: Aquest estiu fes la millor jugada.
9: Fins al 28 de juny, si compres electrònica i electrodomèstics al Corte Inglés i Hipercor, et regalem fins a 550 euros per alimentació.
8: Compra electrònica i electrodomèstics i del 29 de juny al 31 de juliol omple el carretó gratis al supermercat al Corte Inglés, Hipercor i Supercor.
9: També a la web i app. Consulta les condicions i els models que hi participen.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
10: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
11: Ah, no? I com us ho heu fet?
10: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Esparta Guix. Mira, i escolta.
11: Ui, sí! No sento res.
12: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Esparta Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356-556.
13: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
14: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
13: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
14: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
13: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
0: Escoltes
3: Flash.
0: Flash FM Andorra. 93.8. Si una cançó és immortal, és un hit.

Estàs escoltant el Flaix Matí, de 6 a 11, a Flaix FM.

Aquesta és la fusió perfecta entre electrònica i so urbà. John Subit i el Fercho amb el Chica 305. A Flash FM. Som al Flash Matí. Què tal? Com esteu? Molt bon dia, molt bon dilluns. I gràcies per ser-hi, eh? Flash.

0: Flash. Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 9. El Consell General del Poder Judicial estudiarà avui si obre un expedient al jutge Juan Carlos Peinado. La presidenta del Consell ha proposat obrir un expedient disciplinari al magistrat per la interlocutòria del cas Begoña Gómez. És l'escrit en què assenyala que els cossos policials podrien ajudar la dona de Pedro Sánchez a fugir de l'Estat i que ha indignat tant la policia com la Moncloa. D'altra banda, el conflicte a l'Orient Mitjà continua l'acord de fluixa. La reunió a Suïssa entre l'Iran i els Estats Units ha acabat a altes hores de la matinada sense cap conclusió clara. Qatar i el Pakistan, que fan de mediadors, han publicat un comunicat que confirma que els dos bàndols s'han posat d'acord per dissenyar un full de ruta que permeti una treva definitiva en els propers 60 dies. I la circulació de la línia R3 de Rodalies està interrompuda per una incidència que afecta el sistema de senyalització entre la Garriga i les Franqueses del Vallès. Renfe ha comunicat que s'amplia el servei alternatiu per carretera a tota la línia per donar-hi resposta. També està tallada l'R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi proper a la zona de vies i una incidència en la infraestructura a l'estació de Montblanc arran d'un robatori de coure. En aquesta línia, Renfe també ofereix servei alternatiu per carretera en el tram afectat. Els esports. La selecció espanyola va superar l'Aràbia Saudita per 4-0 en la segona cita del Mundial de Futbol i ja suma 4 punts. Ara els de Luis de la Fuente tornen a jugar la matinada de divendres a dissabte contra l'Uruguai. I en motor, Marc Márquez va aconseguir la victòria en el Gran Premi de la República Txeca. I ara la classificació és quart i s'ha situat a només 40 punts al líder.
0: Sona el Megacrack. A Flash FM.
2: La que manda.

0: Aquest és el nou Mega Crack, el renovat Mega Crack de la setmana a Flash FM, el mateix tio del Jamaican Bam Bam, Ugel, la Multra Nabé. Moving to the Sun, nova hora en marxa del Flash matí. Gemma Manzanero, què tal?
1: Héctor Ortega, molt bon dia, com estàs?
0: El cap de setmana s'ha acabat en un 3 i no res, eh? Ha sigut un pim-pam.
1: Un oblit tancat d'ulls.
0: I tornem a estar aquí, al peu del canó. 9 i 4 minuts d'aquest 22 de juny.
1: Mira, avui és el dia mundial de les dones sense roba interior.
0: Per què?
1: He de dir que però, bueno, és un dia curiós.
0: Però per sí. Què té això un dia mundial?
1: Doncs mira, s'anima a les dones a prescindir de la roba, els sostens, les calcetes.
0: Amb quin objectiu?
1: Perquè es relaciona amb la comoditat, la llibertat personal i el trencament de les normes, no? De les de coses convencionals. També la data coincideix amb l'inici de l'estiu, més o menys, i l'arribada, doncs, de la caloreta, i per això... És que, escolta, tu no ho entens, però portar sostenidors, sent una dona, fa molta calor i és molt incòmode. També et diré una cosa.
0: Una cosa.
1: També et diré una cosa.
0: Quina cosa?
1: I és que, si fos per nosaltres, aniríem sense sostens, però... Sempre ens estan mirant, o sigui, ens sentim molt observades, i això és així. Això és així. Quan se't marca una miqueta el mugró, ja t'estan mirant tots els tios, i llavors és molt incòmode per nosaltres i ens hem de tornar a posar els sostens.
0: Ja, tota la raó del món.
1: La mare que us va parir,
0: Doncs mira, un dia mundial, fins i tot s'ha hagut de muntar per això,
1: Sí, sí. Mira, va començar el 2012, això, per una campanya de Facebook que es va fer,
0: va
1: fer popular. Sí,
0: molt bé.
1: Sí.
0: Però hi ha dies internacionals de tot. Hi ha alguna cosa més, també, així, d'aquest pal, o és el més rellevant, no, avui?
1: De dies internacionals tenim altres, com, per exemple, és el dia del Volkswagen, l'escarbat.
0: Vale.
1: El petitó de tota la vida. I del futbolista argentí, dels boscos tropicals.
0: Que no ens importa gaire, tant com el primer punt, no? Ja està.
1: Vinga, tetes a l'aire.
0: Molt bé. Home, fa calor.
1: Fa molta calor.
0: Tenim preparat el Quevedo, tenim preparat el BL, el Raúl Alejandro, collons, tot tites, què passa aquí?
1: Però clar, i calces tampoc hem de portar? Clar. Calces em porto,
0: Vale, ja et deixo pensar després en silenci.
2: Que no t'expliquin drames. Vine al Flash matí.
3: Com m'agrada.

0: Golpito. Aquest és el Quevedo, evidentment, des del Byford i amb les Nueva Línia, aquest grup de noies, també de les Canàries, que un dia, doncs mira, els havien trobat amb el Quevedo i els hi va dir, tu, escolta, farem un temazo junts, eh? I els hi va funcionar la meravella. Gairebé un quart de deu ara mateix d'aquest dilluns 22 de juny.
1: Vale.
0: Sona bé, l'E.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Cultura Jove us ofereix
2: Òrbita Flash.
3: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona, l'oferta teatral continua ben viva. Al Teatre Condal hi pots veure Andrei Dorine, mentre que a la Sala Fènix s'hi representa la Taverna de los Perros. A l'Antic Teatre, del 2 al 5 de juliol, hi arriba Ínsula, d'Alexander Durán de Vins. I al Teatre Raval hi podràs veure La Gran Blue Nit, d'Elisabet Raspall. Si t'agrada la música clàssica, el 4 de juliol, al Palau de la Música, s'hi representa La Traviata, de Verdi. A Vilanova i la Geltrú, el 2 de juliol, arriba una nova edició del Vida Festival. I a Calella, dins del Festival NEC, hi actua Pastora. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
1: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
4: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
5: I ara estic amb això. La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat, perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
6: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. Cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
7: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
10: I els frescos d'Aldi!
9: Ah,
10: aquesta setmana les cireres a 1,99 al mig quilo.
11: I els 3 quilos de patates a 0,99 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
10: Que poc que costa comprar...
0: Andorra. Flash FM 93.8.
12: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
13: Bon dia, doncs des d'ara no hi ha cap incidència destacada i per tant es transita amb normalitat a tota la xarxa viària del Principat. I això és tot de moment des del Centre Nacional de Trànsit.
14: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
0: Escoltes Flash FM a Andorra. El 93.8 FM. Flash FM.
15: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
16: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
15: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
17: Vols una targeta i la vols ja? Una targeta segura i ecològica, i sobretot sense comissions. Et presentem la nova targeta virtual de MyanBank. En només 3 minuts la tens activada al teu mòbil. A punt per utilitzar-la al moment i on vulguis. Sense plàstic, més ràpid impossible. Nova targeta virtual de MyanBank, esclar.
18: Surs a córrer, en bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.

0: Diluvio és el títol d'aquesta cançó de Rauw Alejandro, en solitari, que sona de nou a Flash FM, on si no... Som al Flash Matí, bon dia a tots i a totes. Gemma Manzanero, què tal?
1: Héctor Ortega, molt bon dia, com estàs?
0: Vinga, va, 9:26 minuts, molta gent a les carreteres del país, Catalunya, Andorra, fronteres aquí ben connectades, eh?
1: Per favor, molta crema solar.
0: Ah, sí, exacte.
1: Molts ventiladors, molta aigüeta.
0: I aneu per l'ombra, eh? Aneu per l'ombra.
1: Sí, exacte, perquè mare
0: hidratació,
1: meva.
0: Però no la mateixa hidratació del cap de setmana, que ja ens entenem, eh?
1: Cadascú s'hidrata com vol.
0: Bueno, va, molt bé. A veure, va, torna a començar una nova setmana. Avui és dilluns, però és d'aquestes setmanes com, bueno, raretes, eh? Perquè dimecres és festiu, Sant Joan.
1: Exacte, un descanset entre setmana hauria de ser obligatori sempre.
0: Si no, llei.
1: Oh, sí, perquè treballar 5 i festius 2, no és equitatiu, això.
0: No em surten els números, no?
1: Hem de fer una miqueta de balança, eh?
0: Molt bé, molt bé. Bueno, va, el Flash Matí us acompanya fins les 11, com sempre. Ara amb el so d'Emilia, Tini i Nicki Nicole, les tres representant l'Argentina.
2: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.
0: La coneixeu de sobres, es diu Blackout.

0: Mr. Brownie. Els brownies més saborosos que et donen good feeling a cada mossegada. Patrocinen aquest espai.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, us parla Quim Barceló. Unes 250 persones de nacionalitat colombiana han mostrat interès a participar a la prova pilot de contractació en origen que el govern està acabant de definir. L'executiu preveu formalitzar properament un memoràndum d'entesa amb les autoritats colombianes per impulsar aquesta iniciativa, tot i que el projecte no es limitarà exclusivament a aquell país. La col·laboració amb Colòmbia s'ha vist afavorida per l'existència d'un organisme especialitzat en aquest tipus de processos de selecció i de mobilitat laboral. En l'àmbit polític, tres formacions polítiques, Agrupament en Campadà, Units per al Progrés i Acció Comunal d'Ordino i dues candidatures electorals podrien ser objecte de sancions per part del Tribunal de Comptes. El motiu és la presentació fora de termini de la documentació econòmica que havia de ser sotmesa a fiscalització. Tot i haver lliurat els comptes, el retard constitueix un incompliment de la normativa vigent. I el govern ha iniciat els tràmits per retirar l'autorització a habitatges d'ús turístic que es consideren inactius. La mesura, prevista en la legislació sobre creixement sostenible i habitatge, afecta actualment prop d'una vuitantena d'immobles. A la capital, els residents d'Andorra la Vella ja poden realitzar per via telemàtica els tràmits relacionats amb el cens de població. La nova funcionalitat forma part de l'estratègia de digitalització impulsada pel Comú i permet gestionar modificacions i obligacions censals sense necessitat de desplaçar-se presencialment. En successos, la policia ha intervingut al pas a la casa més de 5.500 paquets de tabac de contraband i 300 grams de picadura durant les darreres setmanes. El material decomissat, valorat en prop de 21.800 euros, ha estat localitzat en diverses actuacions efectuades per agents a l'àrea de fronteres i estrangeria. La festa del Poble d'en Camp d'aquests dies també porta conseqüències. Un jove resident de 21 anys es troba hospitalitzat des de la matinada d'ahir pendent d'una intervenció quirúrgica després d'un incident registrat durant la festa. Segons les informacions disponibles, hauria patit diverses lesions, entre elles una fractura de mandíbula i pèrdua de peces dentals arran d'un cop atribuït a un vigilant de seguretat. La família espera la documentació mèdica per presentar una denúncia. Per ara, però, no consta cap persona detinguda. I els bombers van activar ahir un dispositiu de rescat després que una persona patís una caiguda al mur d'escalada de Canillo. L'operatiu va incloure la intervenció d'un helicòpter per evacuar la víctima fins a l'Hospital de Meritxell i ahir celebrava l'Andorra Morabanc Clàssica de Ciclisme. Tom Pidock va ser el vencedor d'aquesta segona edició d'aquesta clàssica. Carlos Verona va completar la cursa en segona posició, mentre que Sepp Kuss va ocupar el tercer lloc al podi. Flash.

Aquesta és la remescla del Mike Towers i de la Karol G pel tema original de l'Ozuna, anomenat Caramelo Remix. El flash matí d'aquest dilluns 22 de juny de 26. Passen 5 minuts ara mateix de 9:45. Si ara connecteu amb nosaltres, benvingut i benvinguda. Molt bon moment. Per què no?

0: d'Augel, el flash matí d'aquest dilluns, a un dia de la revetlla de Sant Joan, eh? Aquest any la viurem a Vilaseca. Vilaseca acull de nou una festa flash FM per Sant Joan, precisament a la plaça de... què?
1: A la Sant plaça Joan. De Sant Joan, exacte.
0: Fàcil, fàcil,
1: que
0: i per tota la família. Per les festes del barri de la Plana, demà dimarts 23, Sergi Domena, Jaume Riu i servidor Héctor Ortega.
1: Vale.
0: Us esperem a partir de la mitjanit a la plaça de Sant Joan de Vilaseca.
1: Molt bé.
0: Aviam, Jan Ponsa, bon dia, tio.
2: Bon dia.
1: Bon dia, tio.
0: Pot parlar...
2: ser que em presenti, jo aquí.
0: A on? A Vilaseca. I què fas tu a Vilaseca demà?
2: Bueno, jo havia d'anar a Salou.
0: I clar, ah, sí?
2: T'ho juro.
1: No hi aniràs, tio, no ens enganyis.
2: Potser m'hi passo, sí, sí.
0: Bueno, ja em confirmaràs si vens o no.
2: Vale.
0: Ja direm si pots passar o no pots passar.
2: Vale.
0: Aviam, Jan, la temperatura alta, calor.
2: Temperatura alta, onada de calor, segon dia onada de calor. I avui serà un dia bastant tranquil, sobretot al matí, amb bastant sol, núvols alts i pols sahariana. Això sembla literalment l'Àfrica. Temperatures actuals que ja pugen i molt. Avui les màximes encara pujaran més. 43 graus a punts del Pla de Lleida, 40 graus a l'interior. Tot i que a la tarda tindrem alguns ruixats a punts del Pirineu i del nord de la Catalunya central que refrescaran una miqueta l'ambient.
0: Molt bé.
2: A partir de demà, les temperatures baixen un grau.
0: Un grau, que no sí, resultarà un una merda, eh?
2: Ah, exacte.
0: Ara mateix, per exemple, què marquen alguns termòmetres?
2: Doncs comencem per les més altes. A la ciutat de Barcelona ja tenim els primers 30 graus, a la Seu d'Urgell 21, Gandesa 25 i als Almús 23.
0: Molt bé, Jan, fins demà, tio.
2: Vinga, fins demà.
1: Adéu.
0: Arriben les Moonrite Music Nights a PortAventura World quan cau la tarda.
1: Sí.
0: El parc s'omple de ritme, festa i emoció.
1: Toma.
0: Dissabte 27 de juny dona la benvinguda a l'estiu a la Hello Summer Nights.
1: Molt bé.
0: Música, espectacles, les millors atraccions t'esperen, entrades des de 35 euros. Les Moonrite Music Nights, la festa de tardes més temàtica de l'estiu a PortAventura. Uau. Wow.
1: Que guapo.
0: Uau, wow, molt bé.
3: Dorm bé i desperta't millor amb el Flash Matí.
0: Farruko, Gracie, Steve Aoki, el Flash Matí. Sona ja pa què. Bon dia.
1: Bon dia.

0: Caca.
1: Exacte. Quins
0: el teu especialista en foc i diversió.
1: Fantàstic, eh?
0: Bueno, el tema és que haureu de dir una frase correctament. Ja sabeu com va la mecànica. Portem una setmana i un dia fent-ho, per tant, no és res nou, però l'última frase la teniu a Instagram.
1: Exacte. Igualment l'anirem repetint, al matí? Demà?
0: Però demà.
1: Clar, clar,
0: avui ja s'ha regalat aquest pack, eh?
2: PR, otra cosa.
0: Demà serà l'últim dia, l'última oportunitat per aconseguir lots de petards, la traca.
1: Molt bé.
0: Som al Flash Matí, sona Bad Bunny, voy a llevarte pa Puerto Rico. Yo la conozco.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Ep, esperes les notes de les Pau? Et preocupa no saber si arribaràs a la nota que necessites? Tranquil·litat, unes dècimes més o menys no et canviaran la vida. No definiran qui ets ni què vols ser. Hi ha molts camins per arribar al teu objectiu i tots són igual de vàlids. Agafa-t'ho amb calma, segur que ho aconseguiràs. Les Pau, en Pau. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: BQN pregunta. A la universitat vols ser un número més? O que et coneguin pel teu nom. Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa.
3: Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
4: La tornada al col·legi és més fàcil al Corte Inglés. Vas canviar el val escolar de la Generalitat i equipa't amb tot el que necessitis. A més, si reserves els llibres de text, t'endús un 10% de regal per futures compres. Fins al 6 de setembre. Consulta les condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
5: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
6: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
7: Andorra. Flash FM 93.8.
8: Reobre el Centre Cultural Lauradià i del 25 al 30 de juny t'espera una programació que no et voldràs perdre. Maria del Mar Bonet en concert, el musical familiar El Fil Invisible, la dansa urbana de Brodes Bros, les habaneres de les anxovetes, sessions de DJ,

0: instal·lacions immersives i espectacle de llum, vídeo i música a la façana del centre. I per cloure la inauguració, la gravació en directe del QUOM Podcast amb el pilot de MotoGP Pedro Acosta. Del 25 al 30 de juny al Centre Cultural Laura Dià. Consulta tota la programació a santjulià.ad i reserva o compra les entrades a santjulià.ad/entrades. Obrim el futur a la cultura. Vine a celebrar-ho.
1: No és fàcil aconseguir un augment de sou. O potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Visum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc Dèbit Bonificada i de condicions especials en préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
3: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
4: La teva discoteca particular es diu Warm Up.
5: Dame un grrr.
4: Escalfa motors a Flash FM cada dissabte de 9 a 10 del vespre.
6: Un què?
4: Una hora del Tech House més top.
6: Okay.

Sergi Domènech. Només a Flash FM. Flash FM Andorra. 93.8. Flash FM. Estàs escoltant el Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.

Aquest és el remix del De Lejitos, la cançó original del Jay Wheeler, en aquest cas amb l'Omar Kurz fent la seva aportació a una de les cançons, sens dubte, d'aquest estiu del 2026. Som al Flash Matí, a pocs minuts d'arribar a les 10 del matí, ara amb Rels B.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 10. El Consell General del Poder Judicial estudiarà avui si obre un expedient al jutge Juan Carlos Peinado. La presidenta del Consell ha proposat obrir un expedient disciplinari al magistrat per la interlocutòria del cas Begoña Gómez. És l'escrit en què assenyala que els cossos policials podrien ajudar la dona de Pedro Sánchez a fugir de l'estat i que ha indignat tant la policia com la Moncloa. D'altra banda, el conflicte a l'Orient Mitjà continua la corda fluixa. La reunió a Suïssa entre l'Iran i els Estats Units ha acabat a altes hores de la matinada sense cap conclusió clara. Qatar i el Pakistan, que fan de mediadors, han publicat un comunicat que confirma que els dos bàndols s'han posat d'acord per dissenyar un full de ruta que permeti una treva definitiva en els propers 60 dies. I la circulació de la línia R3 de Rodalies està interrompuda per una incidència que afecta el sistema de senyalització entre la Garriga i les Franqueses del Vallès. Renfe ha comunicat que s'amplia el servei alternatiu per carretera a tota la línia per donar-hi resposta. També està tallada l'R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi proper a la zona de vies i una incidència en la infraestructura de l'estació de Montblanc arran d'un robatori de coure. Els esports. La selecció espanyola va superar l'Aràbia Saudita per 4-0 a la segona cita del Mundial de Futbol i ja suma 4 punts. Ara els de Luis de la Fuente tornen a jugar la matinada de divendres a dissabte contra l'Uruguai. I en motor, Marc Márquez va aconseguir la victòria en el Gran Premi de la República Txeca i ara en la classificació és quart i s'ha situat només a 40 punts el líder.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: Aquest és l'Elvis Crespo, col·laborant amb el Quevedo amb una cançó que trobeu, evidentment, a El Baifo. I que es diu La Graciosa, és el nou número 1 de Flash FM. Gràcies a les votacions que han anat rebut les, aquesta setmana enrere a flashfm.cat. 10:06, bon dia a tothom, Gemma Manzanero.
1: Víctor Ortega, molt bon dia a tothom, què tal, com esteu?
0: Som al show matinal de Flash FM, Flash Matí, com cada dia entre les 6 i les 11 del matí.
1: Sí?
0: La Graciosa, ella allà, ella allà. Aviam, tenim una notícia per vosaltres molt, molt fosca, eh?
1: Una de conspiracions, profecia. Una profecia portem, d'acord? Perquè n'hi ha una de nova, de la Baba Vanga, que seria com la Nostradamus búlgara, d'acord?
0: Ah.
1: I, en aquest cas, ella ha dit que directament no menciona el Mundial de Futbol, però parla d'un gran esdeveniment esportiu del 2026.
0: El Mundial de Futbol.
1: Per tant... I ella descriu l'aparició d'una nova llum al cel, visible a escala mundial.
0: A mi això explica-m'ho més...
1: Que en algun moment, doncs això...
0: Més detall.
1: No, ella tampoc ha donat molts detalls. Només ha dit aquesta frase, òbviament... La vols sencera, la frase,
0: sí, home,
1: el que ha dit ella? Doncs mira, ha dit que... Una nueva luz en el cielo aparecerá durante un gran evento deportivo y la gente de todo el mundo la verá. ¿Vale? Què passa? Que, òbviament, com que estem amb els extraterrestres, sinó la sopa, també...
0: Ja.
1: Doncs a les xarxes socials ho han relacionat amb el Mundial i amb un fenomen compatible doncs, amb extraterrestres. Que vingui una nau espacial, que baixin i sigui la revelació, etcètera. Bueno, ho veurem, perquè això ha dit que passa aquest any, eh?
0: Aquest any, tant. Bueno, jo, a mi em sembla tot una gran...
1: Una patranya.
0: Presa de pèl per part d'aquesta persona.
1: És la típica persona que és cega, que no veu, saps? Que dona mal rotllete.
0: Ha de cobrar diners, d'alguna manera.
1: Sí. Bueno, no sé si li paguen per això. No tinc diners.
0: S'ha de buscar la
1: vida, jo què sé. No ho sé, però potser la gent li porta ofrenes.
0: No sé.
1: Li porten diners.
0: És igual, nosaltres ja posem llum a la foscor a la nostra manera, eh?
1: Posem llum nosaltres, sí.
0: Deixa't d'estar de fumades com aquesta, tia.
1: Què es deu fumar, aquesta senyora? La Baba Vanga. Es diu així?
0: Imagina't. Va, nova hora en marxa d'aquest programa. Sona Omar Curs, Coco.

0: en aquest cas acompanyant a la Lola Índigo amb això que es diu El Tonto.
1: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.
0: Vinga, va, bon dia i bon dilluns a tothom. Un quart d'onze sona Ayer la vi, la versió més recent d'Omar Montes del tema mitiquíssim del Juan Magán.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: con su amiga en una calle de Madrid.
2: Arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Aquest Sant Joan, al Flash Matí, la revetlla pot petar fortíssim.
2: Aquesta setmana regalem lots de petards la traca per viure una nit de Sant Joan explosiva.
1: Estigues atent a la frase que et direm. Memoritza-la bé i quan et truquem en directe, deixa-la anar.
2: Si la dius correctament, el lot de petards serà teu.
3: Petards, bateries, fonts, coets i molta varietat per passar una revetlla com cal. La traca, el teu especialista en foc i diversió. Troba la caseta que tens més a prop a latraca.cat. Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
4: Bon dia!
5: En aquesta casa sempre tens les portes obertes. Perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
4: Tranquils, que no ens avorrirem.
5: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3Cat. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
6: Ep, esperes les notes de les Pau? Et preocupa no saber si arribaràs a la nota que necessites? Tranquil·litat, unes dècimes més o menys no et canviaran la vida. No definiran qui ets ni què vols ser. Hi ha molts camins per arribar al teu objectiu i tots són igual de vàlids. Agafa-t'ho amb calma, segur que ho aconseguiràs. Les Pau en Pau. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Som This is Flash, Flash FM. Flash.
8: Ser inconformista és atrevir-se a pensar. És no seguir sempre el camí marcat. Fer-se preguntes, buscar noves idees, mirar més lluny. Perquè les persones que canvien les coses són les que s'atreveixen a fer-ho d'una altra manera. Ser inconformista no és anar contra tot. És tenir l'actitud de voler anar més enllà. Universitat d'Andorra. Actitud inconformista. Futur prometedor. Inscripcions obertes a uda.ad.
9: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
10: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
9: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
11: Del 2 al 9 de juliol, Escaldes Engordany torna a vibrar amb el millor jazz amb la 42a edició del Festival Internacional de Jazz. La Sala del Prat del Roure acollirà els caps de cartell amb figures com Nils Landgren Funk Unit, Joshua Redman Quartet, Paquito de Rivera Quintet amb Anat Cohen, Sixun i Liz Wright. El festival es completa amb el Més Jazz, l'Andorra Jam Sessions, el jazz al carrer i, per primera vegada, el cinema jazz. Aquest juliol torna a viure el jazz a Escaldes Engordany.
12: Vols saber si la teva parella et posa les banyes?
13: Ens vols explicar cotis del teu insti? O simplement vols riure amb nosaltres?
12: Cada nit al Flash Urban us esperem perquè hi digueu la vostra. Participa i explica'ns la teva història al WhatsApp 699-69-69-69. Flash Urban. De dilluns a dijous de 8 del vespre a 11 de la nit. I dissabtes de 10 de la nit a 1 de la matinada.
14: Que viva Flash Urban!
12: Amb Miquel González i Tomàs Poal.
0: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash.

0: Es diu així, aquesta cançó d'Aïssa, RVFV, Kremli. L'escolteu a Flash FM, muchacha, te quiero. Bon dia a tothom. Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: 10:24, ara mateix. D'aquí a pocs segons, d'aquest dilluns, d'aquest 22 de juny, ja sabeu que és una setmana molt interessant, molt xula.
1: Sí.
0: Perquè ara l'estem començant, però ai, com acabarà, per favor.
1: Veurem, veurem.
0: Bueno, divendres ja podem fer una mica d'espoiler. Estarem presents a les festes de Sant Pere de l'Hospitalet de l'Infant. Fora aplaudiment. Bravo, bravo. Hosti, quina festassa, tu. Quines ganes,
1: Sí, sí.
0: De formar part de les festes de Sant Pere aquest any, de l'Hospitalet de l'Infant. Estarem en concret a la plaça Coll de Balaguer, d'acord?
1: Que guapo.
0: A partir de les 8 del vespre, Sergi Domena, Miquel González i qui us parla, l'Héctor Ortega. No hi falteu!
1: Mai, home!
0: No hi falteu. Tenim moltes samarretes preparades per repartir a tort i a dret allà a l'Hospitalet de l'Infant aquest divendres, 26 de juny.
1: Toma ja.

0: aquesta cançó ja fa un temps, eh? Any 2010, Florida i David Guetta creaven aquest himne Club Can't Handle Me, el que ens ha fet arribar exactament a 11:15 d'aquest dilluns.
1: Flash Matí. Experts en despertar zombis.
0: Més ritme per si encara queda algun zombi perdut per aquí, per Catalunya, Andorra, el territori. Shakira i BL, sona Algo Tu. Quiero...

0: al Flash Matí.
1: Dígame.
2: Miguel.
1: Hola.
2: Hola.
3: Amb la traca del Flash Matí...
1: Esteu timpa, van patir.
2: Ai, Miguel, no és així la frase.
3: Ai.
1: Hola?
2: Valeria. Hola, Valeria.
3: Amb la traca del Flash Matí...
4: Els timbals diran fins aquí.
3: Sí.
2: Bueno, va, vinga, va, ara sí, Valeria, enhorabona. Flash Matí, de

0: un parell d'artistes fent història a Flash FM. Romeo Santos i Prince Royce amb el Dardos, la batxateta per treure els passos prohibits. Això és molt personal, depèn de qui. És bueno, guai bueno. O ets un patata, eh?
1: Els passos prohibits amb la batxata. És difícil, té el seu encant, per això.
0: Sí,
1: t'has de rimar molt.
0: Jo sóc més de Quevedo, que té una mica més de rotllo, saps?
1: Si no, no, no, tens que tenir, no has de tenir tanta tècnica.
0: Exacte, Quevedo ni borratxo. A Flash FM.

0: matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: BQN pregunta. Una universitat ha de formar professionals o ha de formar persones i professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
2: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
3: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Fins al 31 de juliol, els uniformes per la tornada al col·legi tenen premi. Avança't, reserva els uniformes i emporta't un 10% de regal més un 5% addicional per les futures compres de tot el que necessitis. Una tornada al col·legi d'excel·lent. A la botiga web i app del Corte Inglés.
5: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
6: Maria, els tens?
7: Oh, fa un any que els preparo.
6: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que és

culona de la Karol G amb el Peso Pluma de la temporada 2023-2024. Avui de nou sonant a Flash FM, l'emissora del ritme, en el Flash matí d'aquesta jornada que fa, doncs, ja unes quantes hores que s'hem posat en marxa aquí al programa, eh? De 6 a 11, com sempre, ara Mora i C. Tangana, col·laboració de luxe. Això es diu Droga. Bon dia a tothom. Últimament.

0: Flash Matí d'aquest dilluns 22 de juny del 26. Així tanquem avui el programa. Amb la dada curiosa del dia, Gemma Manzanero, no
1: aviam,
0: sé si sabies...
1: Digue'm, Héctor.
0: Que Cleopatra, la última reina d'Egipte, va viure més a prop de la sortida de l'iPhone que de la construcció de la gran piràmide de Keops. És bèstia, això,
1: És molt fort, però és totalment cert. Sí, l'última faraona, M'encanta.
0: És bèstia pensar que una persona així, que tenim tan ubicada a un període de la història...
1: Exacte.
0: Doncs realment, cronològicament, estigués més a prop del primer iPhone.
1: Totalment, perquè pensa que Cleopatra, doncs, què? 3.000 anys?
0: No me'n recordo, no.
1: No, dic que l'antic Egipte va durar uns 3.000 anys, vull dir, Cleopatra va ser ja cap al final, així que sí, està més a prop nostre que de les piràmides.
0: Sabia que aquesta dada a tu t'agradaria.
1: M'agrada molt, és com la dels dinosaures.
0: Ja.
1: Que hi ha un dinosaure que està més a prop de la humanitat que d'una altra espècie de dinosaure.
0: Imagina't com són les coses,
1: Flipes.
0: Bueno, amb aquesta dada curiosa tanquem avui el Flash Matí d'aquest dilluns. Per cert, demà regalarem l'últim lot de petards la traca, perquè demà és dimarts de Sant Joan. Per tant, demà, últim lot de petards la traca, més samarretes i cosetes a part, extres, perquè us ho mereixeu,
1: Fantàstic.
0: Tot això i més demà a partir de les 6 del matí. Adéu-siau.
1: Adéu.
2: Flash FM. Són les 11.

0: This is Flash FM. Del productor Hugel, que mira, fa res incorporàvem el Jamaican Bam Bam i ara el Moving to the Sun, rima i tot. Benvinguts i benvingudes a Flash FM, són les 11 i 2 minuts. Em presento.
1: Flash. En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: Doncs sí, ara que posem nom a aquesta veu, ens quedem amb Quevedo. Nou inici de setmana, dilluns. Bon dia.

0: Montbuit.
1: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
2: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
1: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
2: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
1: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
3: Surs a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
4: Les millors braves d'Andorra?
5: No vagis al Barra Mars.
4: Un bon bacallà al Pil-Pil.
5: No el demanis al Barra Mars.
4: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
5: Oblida tant del Barra Mars.
4: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
6: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
4: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.

0: wow.
1: 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8 FM.

producció, Steve Aoki, i a la veu Farruko i Gracie. Amb aquesta aquí que ens parla sobre una ruptura, un trencament, ens parla sobre ja per què, no? Ja perquè t'haig d'enviar flors, ja perquè t'haig de dir coses maques. Si això s'ha acabat. I ens ho deixen ben clar. Ens anem cap a Cano i Justin Quiles, es diu Olvidar-nos de tot.

0: Doncs aquest era l'èxit que marcava un abans i un després de la carrera de Floyd Minor, artista que té el seu nom, aquest és el seu nom perquè va començar doncs, sent menor d'edat, menor de 18. Ara ja en té uns més, de fet diria que té uns 22, algo així.
1: Sí, sí.
0: Ens quedem amb Quevedo, per cert, que ens porta Scandic, té ganes de festa.

0: Efectivament, amb aquest èxit que recobrem avui aquí a l'antena, repasquem directament des del 2017. Es diu Elemente i és una peça clau dintre de la seva discografia, que per cert, per qui no ho sap, per qui no ho sàpiga, que sapigueu que existeix el remix de Mozuna i Bad Bunny, Elemente Remix, que va ser publicat ara ja fa 8 anys. El temps passa volant. Ens quedem per aquí amb el remix de Delejitos.
1: Escribir un mensaje que decía I miss you.

usted pensaste que tú

Sempre és un gustat escoltar la Rosalía fent reggaeton. Ja fa uns quants anys que no en fa, però... Amb aquest Relación de Remix la trobem aquí dintre, eh? Amb el Seik Farruko, bueno, amb uns quants dintre. Ens quedem perquè amb Bele, per cert, ronda final i recta final de l'hora de les 11.

0: Quevedo amb un èxit que se suma a la llarga llista dels que té. Aquesta, doncs mira, molt ben acompanyat d'Elvis Crespo, es diu La Graciosa, i amb aquesta inaugurem nova hora. This is Flash FM. Doncs sí, efectivament esteu escoltant Flash FM. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes. Dilluns, inici de setmana. Setmana en la que donem també inici a l'estiu amb la cerimònia de Sant Joan, que serà demà. Que, per cert, us haig d'explicar uns plans per Sant Joan, per si encara no en teniu.
1: Flash! En directe a Flash FM, Claudia Cifuentes.
0: Abans, però, us presento la cançó de Shakira i Burna Boy. Aquesta aquí és la cançó del Mundial. Es diu Day Day. Quedeu-vos aquí a l'antena perquè us haig d'explicar això d'aquí, per Sant Joan.

Sebastián Yatra, Manuel Turizo i Bele. Amb aquest vagabundo, a veure, per les festes de Sant Joan, que sapigueu que a la Torre de Claramunt tenim el recinte de Torre Esport. Festa especial de Sant Joan de la mà de l'Edgar Manchado i el Miquel González. I a més, també tenim aquell 23 de juny a la plaça Sant Joan a Vilaseca, a les festes del barri de la Plana, el Jaume Rigol, Sergi Domènech i l'Héctor Ortega. Tot això preparat per vosaltres per viure el Sant Joan espectacular.

0: 93.8.
1: Vols una targeta i la vols ja? Una targeta segura i ecològica. I sobretot sense comissions. Et presentem la nova targeta virtual de MyanBank. En només 3 minuts la tens activada al teu mòbil. A punt per utilitzar-la al moment i on vulguis. Sense plàstic. Més ràpid impossible. Nova targeta virtual. De MyanBank, esclar.
2: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
3: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
4: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
3: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
5: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
6: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
5: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
7: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

la batxata de la temporada. Romeo Santos i Prince Royce amb aquesta d'aquí, que es diu Dardos. I ens anem amb Dimitri Vegas Like Mike, que tenen ganes de tralla, que saben que aquesta setmana és festa. Mira, aquesta aquí es diu Màquina Time, cançó que segurament no faltarà dintre dels bolos que tenim preparats per Sant Joan, eh? Diferents localitats, des de la Torre de Claramunt fins a les festes de la Plana, eh? Del barri de la Plana. Màquina Time, amb aquesta mena de versió d'Atlantis.

Aquesta cançó aquí ens la portava Quevedo i era la cançó de l'estiu 2023. Parla sobre una història d'amor, una persona que torna d'estudiar a l'estranger i al final, doncs, mira, torna a l'illa i s'acaben enamorant. Viuen una història d'aquestes d'amor estiuenques. I ens anem amb vida ràpida de Yankee, que al desembre, pràcticament com a regal de Reis, ens portaven la sessió número 0. Que, per cert, al Bizarrap ja no li queda gaire per acabar les seves sessions. Però de moment ens quedem aquesta, gaudint.

Xiquita, mira, aquesta que és la Carol G, molt il·lusionada per algú, que no para preguntar-se què hagués passat si abans l'hagués conegut. Doncs mira, no ho sabem. Però el que sí que sabem és que com a conseqüència ha sortit aquest tros d'Exitas, que va ser la cançó de l'estiu fa, ara ja fa, doncs mira, 2 anys enrere. Ens anem amb Aïssa, RVFV i Kremli. Aquesta aquí es diu Cha-Cha-Cha i ens arriba quan passen 9 minuts de 2:15.

0: Apaga la yunca, el meu DJ controla.
1: Flash FM.

I està ben content visquent allà amb els seus animals. M'encanta. Ens quedem amb Kid Voodoo i J.C. Reyes. Aquest aquí es diu Mi Mareo. Ens quedem amb Bele, Yo, Beyond the Drums, John Summit i Fate amb els últims 20.

Io Bio de Drums amb aquesta d'aquí que es diu Mi Refe. Exacte, a producció. I parlant de productors, aquest d'aquí és el Jude Summit, on ha decidit posar-li a la veu a Fate, donant com a resultat aquest èxit que es diu Chica 305, que a mi personalment m'encanta.

0: Hugel reforçant el seu lloc a la indústria. Ferrés teníem el Jamaican Bam Bam, que estava a tope, a dalt de les llistes, i ara ens porta el Moving to the Sun. Productor i DJ francès, que va saltar la fama amb la seva remescla de Bella Ciao al 2018.
1: Flash. En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: Bon dia, iniciem nova setmana i ho fem carregadets d'energia, a més, perquè aquesta aquí és curta, eh? Molts de vosaltres tindreu pont, tindreu festa i us celebrem. Ens quedem amb un marc

Des de Badalona, el Juan Magán, amb el seu èxit que ha arribat molt més enllà de les fronteres. Èxit internacional, com per exemple amb aquesta aquí que es diu Mal de Amores i ens portava el 2013. És el torn de Bad Bunny, del Conillet Dolent, que aquest any ho està patant moltíssim amb la seva gira mundial. Aquesta aquí es diu EO i ens dona ganes de barrejar fins al terra. Recordeu que tenim festes actives per Sant Joan, en diversos punts, que d'aquí una estona us les explico.

0: 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
3: Ah, no? I com us ho heu fet?
2: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Esparta Guix. Mira, i escolta.
3: Ui, sí! No sento res.
4: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Esparta Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356 556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356 556.
5: Surs a córrer, en bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
6: En Camp està de festa. Del 19 al 22 de juny arriba la Festa del Poble, amb més de 40 activitats per a totes les edats. Música en directe, esports, gastronomia, espectacles infantils i molta diversió. Vine a gaudir de l'espectacle This is Michael, dedicat a Michael Jackson, i dels concerts de Suu, Triquell i Buós. De les activitats populars com l'Encamp de Gresca, el Crash Car i el Fest Tapa. Consulta tota la programació a comuencamp.ad. I recorda, fem que l'espai de festa sigui un espai segur per a tothom.
7: Flash!

0: wow.
1: 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8 FM.

Aquest equip parla de desamor. De deixar una relació i donar-li, posar-li per fi punt i final. Aquest aquí és la veu de Farruko i Gracie a la producció, Steve Aoki. I Ryan Castro i Capo ens canvien de registre. Fet, ens posen de bon humor. Aquest aquí es diu La Villa i ens arriba quan falten pocs minuts per dos quarts. Ai.

Aquest aquí era l'èxit que treia poc després de Cata Only. Estem parlant del cantant Floyd Menor amb el seu Peligrosa. Ens quedem per aquí amb Bad Bunny, va, que diu que ens portarà cap a PR i jo no li diré que no.

El 2019 presentaven aquest exitàs una colla ben gran, eh? Des de l'Ozuna, J Balvin, Daddy Yankee, Anuel, Farruko, uns quants fent aquest remix de Baila, Baila, Baila. Exitàs. I ballar, i ballar, i ballar és el que podreu fer a la nit a Sant Joan, perquè us proposo, mira, dos plans. El que us quedi més a prop, vale? Mira, a Sant Joan teniu les festes del barri de la Plana 2026, eh? A la plaça Sant Joan, a Vilaseca, 23 de juny, Jaume Rius, Sergi Domènech i Héctor Ortega. Repartint molta festa. I per l'altra banda també tenim, doncs mira, altres com per exemple a la Torre de Claramunt, on hi serà l'Edgar Manchador i el Miquel González. És a dir, teniu festa, mira, tota la nit assegurada.

el conjuntito que ens porta el Bobe i Omar Montes, conjuntet que avui ha de ser microcurt, perquè, mare meva, la calor que està fent en plena onada de calor, això és impressionant. He sortit a casa a les 7 del matí i ja estàvem pràcticament a 30 graus. Ha sigut una cosa molt boja. Ens quedem per aquí amb Juan Magán i Omar Montes amb aquest Ayer la vi, edició 2026. Juan Magán ha decidit incloure com a segona veu a Omar Montes fent que tornés a repuntar. Ja està, al top de les llistes.

0: això.
1: Salut. Doncs mira, salut a tu també per aquí. Tenim el Manuel Turizo amb un consell ben savi. Ens diu que por un pendejo no se llora. I jo també aprofito i us ho remarco. A veure, comença la temporada de festivals i us proposo un. Si vols viure al Mediterrània Festival, aconsegueix la teva entrada abans que s'esgoti, que en queden poques. L'1 d'agost, el Roses s'omplirà d'estrelles. Des de Mike Towers fins a J.C. Reyes, i també tenim altres propostes com Winson, Baswell, inclús l'energia de Pastis i de la Masia amb els seus DJ residents, que ens portaran un total de 14 hores de música i 4 escenaris diferents perquè et puguis anar movent allà per on vulguis. Sí, sí, amb aquesta energia. Què esperes? Entrades disponibles a Mediterrània Festival, Punes, Flash PM, emissora oficial del Mediterrània Festival. Vinga, va, baixa.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Són les dues, us parla Quim Barceló. El Comú d'en Camp ha expressat la seva condemna pels episodis violents registrats de manera puntual, diuen, durant la festa del poble del cap de setmana. La corporació considera que aquests fets actualment sota investigació policial són casos aïllats que no reflecteixen el comportament general dels assistents ni de la majoria dels joves que van participar a la celebració. El Comú destaca que els actes festius s'han desenvolupat amb una elevada participació i en un ambient de convivència. Han agredit també la tasca dels serveis de seguretat, emergència, organització i voluntariat, reiterant que la violència no té cabuda a la parròquia. I és que aquest cap de setmana està marcat per diverses agressions. Entre elles, el conseller general de Demòcrates, Pere Marsenyac, va resultar ferit durant la festa del poble després de ser agredit presumptament per un grup de joves de la parròquia. Com a conseqüència del cop rebut, hauria patit una fractura al nas i lesions que també l'afecten l'oïda. Després de rebre una primera atenció a urgències, resta pendent de noves valoracions mèdiques per determinar l'abast exacte de les ferides. Està previst que presenti una denúncia pels fets. També una altra baralla produïda a la matinada passada, després del concert de Buhos, va acabar amb la detenció d'una jove de 20 anys. Segons les informacions disponibles, l'incident hauria implicat diversos menors i la detinguda hauria agredit una adolescent. La menor va requerir assistència mèdica i posteriorment va ser traslladada a l'hospital per ser atesa. També va haver-hi una altra agressió al cap de setmana, en aquesta ocasió entre un vigilant de seguretat i un dels assistents en un dels concerts que es feien durant el cap de setmana. Anem a altres temes. El govern ha aprovat una ampliació de 250 permisos dins de la quota d'immigració després que s'hagin esgotat les 890 autoritzacions disponibles fins ara. La decisió respon a la necessitat de cobrir llocs de treball vinculats a serveis essencials i professions considerades estratègiques per les quals no es disposa de prou personal al país. D'aquestes noves autoritzacions, 150 es destinen a permisos de residència i treball o a treballadors fronterers, especialment en àmbits com la sanitat, educació, assistència a persones dependents i el transport de viatgers. I la presidenta del Congrés dels Diputats espanyol, Francina Armengol, és a Andorra, ha reiterat avui el suport d'Espanya al procés d'aproximació d'Andorra a la Unió Europea, defensant el respecte a les decisions que adopti la ciutadania andorrana sobre aquesta qüestió. Unes declaracions que s'han produït durant aquesta visita i amb l'obertura del segon fòrum parlamentari entre el Consell General i el Congrés dels Diputats. En el marc de la trobada, el síndic general Carles Ensenyat ha destacat la bona sintonia entre els dos països i ha avançat que les sessions abordaran assumptes com la zona econòmica d'Organyà, les connexions entre Andorra i Espanya, així com qüestions relacionades amb la geopolítica i la intel·ligència artificial.
0: Andorra. 93.8.

0: Flash FM a Andorra, 93.8. Flash
1: FM. Ser inconformista és atrevir-se a pensar. És no seguir sempre el camí marcat. Fer-se preguntes, buscar noves idees, mirar més lluny. Perquè les persones que canvien les coses són les que s'atreveixen a fer-ho d'una altra manera. Ser inconformista no és anar contra tot. És tenir l'actitud de voler anar més enllà. Universitat d'Andorra. Actitud inconformista. Futur prometedor. Inscripcions obertes a uda.ad.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
3: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
4: Del 2 al 9 de juliol, Escaldes Engordany torna a vibrar amb el millor jazz amb la 42a edició del Festival Internacional de Jazz. La sala del Prat del Roure acollirà els caps de cartell amb figures com Nils Landgren Funk Unit, Joshua Redman Quartet, Paquito de Rivera Quintet amb Anat Cohen, Sixun i Liz Wright. El festival es completa amb el Més Jazz, l'Andorra Jam Sessions, el Jazz al carrer i, per primera vegada, el Cinema Jazz. Aquest juliol torna a viure el jazz a Escaldes Engordany.
5: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
6: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
5: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes Engordany. Sant Julià. Pas de la Casa. Canillo. Encamp. La Massana. Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: Escoltes Flash FM Andorra.
1: Flash.
0: Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8.

Blanco, no, t'ha fet la producció Penny Blanco. I a la veu al Mike Towers. Ens quedem per aquí amb Mau Baix i DGO amb aquesta que es diu Malatai. Flash! Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Sona Flash FM.
1: Hola, Indigo.
2: I'm out of game.

Això aquí és el resultat entre el francès i el castellà. Lola Índigo, RVFV i Soul King. I ens anem amb un altre rotllo totalment diferent. Flash! Es parlava d'una enemistat, es parlava inclús de que ells dos no s'agradaven entre els dos i que tenien rivalitat. Romeo Santos i Prince Royce van tallar d'arrel tots aquests rumors fent un àlbum col·laboratiu. Aquest

ritme, festa i emoció. El dissabte 27 de juny dona la benvinguda a l'estiu a la Hello Summer Night. Música, espectacles i les millors atraccions t'esperen a partir de... amb entrades a partir de 35 euros, eh? Viu les Moonride Music Nights a la festa de les tardes més temàtiques de l'estiu a PortAventura World, que us espera res. Mira, ja podeu donar la benvinguda a l'estiu a PortAventura. Ens quedem amb Claren amb aquesta proposta que es diu Love i després ens anem amb De La Osa i Quevedo.

cançó d'aquestes que et fan mal al coret. Considero que Quevedo va fer una molt bona feina en incluir De La Osa en aquesta cançó perquè li va acabar de donar aquell toc romàntic i sobretot nostàlgic de quan s'acaba una relació. Ens quedem amb Shakira i Belle, va, que és d'aquí es diu

0: Moving to the Sun. This is Flash FM. Aquesta és una de les cançons que s'incorpora recentment aquí a Flash FM del productor Hugel, eh? Després d'exitosos com per exemple el Jamaican Bam Bam. I amb aquesta inaugurem nova obra, són les 3 i 2 minuts. Benvinguts i benvingudes a Flash FM, em presento.
1: En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: Molt bé, ara que ja posem nom a aquesta veu, arrenquem Omar Kud amb aquest d'aquí que es diu Coco. Arrenquem també setmana, dilluns, inici.

El 2017, Daddy Yankee i Ozuna van decidir fer una cançó que passés a la història, que és aquí es diu La Rompe Corazones i la repasquem avui aquí a l'antena. És el torn de talent femení. Tenim per aquí a la Batial amb el seu Dame. El

0: 8.
1: Reobre el Centre Cultural Lauradià i del 25 al 30 de juny t'espera una programació que no et voldràs perdre. Maria del Mar Bonet en concert, el musical familiar El Fil Invisible, la dansa urbana de Brodes Bros, les habaneres de les Anxovetes, sessions de DJ, instal·lacions immersives i espectacle de llum, vídeo i música a la façana del centre. I per cloure la inauguració, la gravació en directe del Quum Podcast amb el pilot de MotoGP Pedro Acosta. Del 25 al 30 de juny al Centre Cultural Lauradià. Consulta tota la programació a santjulià.ad i reserva o compra les entrades a santjulià.ad/entrades. Obrim el futur a la cultura. Vine a celebrar-ho.
2: No és fàcil aconseguir un augment de sou. O potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Visum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc Dèbit Bonificada i de condicions especials amb préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
3: En Camp està de festa. Del 19 al 22 de juny arriba la Festa del Poble, amb més de 40 activitats per a totes les edats. Música en directe, esports, gastronomia, espectacles infantils i molta diversió. Vine a gaudir de l'espectacle This is Michael, dedicat a Michael Jackson, i dels concerts de Suu, Triquell i Buós. De les activitats populars com l'Encamp de Gresca, el Crash Car i el Fest Tapa. Consulta tota la programació a comuencamp.ad. I recorda, fem que l'espai de festa sigui un espai segur per a tothom.
4: Surs a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
5: Flash!

Jay Wheeler amb aquest remix de Lejitos, que s'acaba d'incorporar aquí a Flash FM. Ens quedem amb Tini i Ulises Bueno, que es diu Dos Amantes.

A finals de setembre de 2024, Shakira treia aquesta, El Soltera. Se pasa rico soltera. Amb un missatge que ens deixa ben clar que a ella li encanta estar, doncs mira, sense xicot, xicota, li encanta estar sola. Que s'està molt bé soltera, és el que diu. Ens

el duo de les Gis. Becky G i Karol G amb aquesta col·labo que ens portaven ja fa un parell de temporades enrere, que es diu Mami. Ens quedem amb Quevedo i Nueva Línia. Aquesta es diu Algo

Emilia i Tini. Aquest petonàs ens envien elles amb aquest èxit que es diu La Original i es remunta directament al 2023 de l'àlbum Punt MP3. Ens quedem amb Omar Codinyengo Flow. Aquest que es diu Forever to Gantel ens està arribant pràcticament en els últims minuts de l'hora de les 3 i ens recorda una miqueta com aquell reggaeton flow de l'Old School, no? Aquell de 2010.

Fec i Darrell amb una cançó que van decidir que es transformés en un himne. Otro trago, directament recollida i repescada de 2019. Ens quedem amb Flash Ice Cream i 31 Fam, són els últims minuts de l'hora. Arranca l'Interactua, us envio un petonàs.

0: apaga la llum, que el meu DJ controla.
1: El nostre so és únic.

0: Flash FM. Son las 4.
1: Què tal? Com esteu? Bona tarda. Benvinguts.
0: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domènech pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
1: Una tarda més a Flash FM. Sona Farruko i aquesta cançó a la que també hi col·labora Steve Aoki. Es diu Ya pa' què.

Com m'agrada aquesta cançoneta i sé que a vosaltres també, cada cop que sona més Farruko, Steve Aoki i aquest tema, Ja pa' què. És la versió 2.0 d'un tema segurament conegut com era el Pepas aquell, eh? Vindria a ser un altre dels temes que volen sorprendre de cara a aquest estiu que estem a punt d'inaugurar de forma oficial ja. No vaig a raig. Bueno, oficialment no ho és, però ja ho sembla, eh? Perquè, mare de Déu, senyor. A l'Interactua tenim un pla d'estiu que no necessita crema solar. Regalem entrades dobles, atenció, pel nou aquàrium de Barcelona. Podràs veure taurons de ben a prop, descobrir milers d'animals marins i flipar amb experiències immersives i interactives. A més, veuràs la ciutat submergida, l'univers de Gaudí sota el mar, que és la bomba. Estigues atent a l'Interactua, 628-060-513. Entre tots els missatges abans d'acabar el programa, regalarem aquest parell d'entrades que, bueno, faran aprofitar les vostres estones d'oci d'una manera molt interessant, gaudint de l'oceà, que està ple de sorpreses des de l'Aquàrium de Barcelona. 628-060-513. És la Cifuentes qui marxa. Salutacions d'en Domènec i entra en aquests moments al terreny de joc. Ja que estem amb símils esportius i mundialístics, doncs ja se'ns ha enganxat la tonteria. Ens diuen, hola, què tal? Soc l'Àlex Corbacho. Podries posar la cançó La Graciosa del Quevedo, sisplau? Moltes gràcies. Aquesta una de tantes, segur, al llarg de la tarda.

0: sabrosa.
1: Totes les peticions musicals són ben rebudes.
2: I en qualsevol moment poden sonar a l'Interactua de Flash FM.

0: Let's go, let's go.
1: La Flash. Dediquem aquesta cançó a la Noa, que és el seu aniversari, i vol una de la Shakira.
0: Molt bé.
1: Vinga, fata-li!
0: Moltes felicitats, doncs, a la Noa d'entrada ja per començar. I aquesta Dai Dai de tantes cançons que són èxit de Shakira, la més actual gràcies al Mundial, evidentment. Que vagi bé, 628-060-513. Aquest cap de setmana, a banda de Sant Joan, que de seguida en parlarem, evidentment, com es mereix. Aquest cap de setmana, divendres, tenia una festassa. La festassa de Sant Pere, organitzada per la Comissió de Festes de l'Hospitalet de l'Infant, amb el Miquel González, amb Héctor Ortega, amb qui us parla Sergi Domènech. Ens anem de tardeo, senyores i senyors. Us esperem a partir de les 8 de la tarda i fins que us enfarteu, posant-vos ritme, posant-vos musiqueta amb la platja de fons i amb les ganes de festa que ens caracteritza i de compartir, evidentment, unes quantes hores amb la gent guapa, en aquest cas, de l'Hospitalet de l'Infant, eh? A Coll de Balaguer, concretament. Ubicació fantàstica i meravellosa per un esdeveniment d'aquestes característiques. Hola, què tal? Diu, m'agradaria que poséssiu... Mira, l'acabo de liar, sí. La cançó de Lejitos, remix Omar Kurz, Jay Wheeler, perquè ara comencem les vacances d'estiu i s'ha de començar a gaudir. Moltíssimes gràcies. Doncs sí, aprofiteu des del minut 1, que passa ràpid, això, eh?

0: Escoltes l'Interactua.
1: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
2: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
3: I ara estic amb això.
4: La superseguretat de Movistar Prosegura Alarmes dona supertranquil·litat, perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegura Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
5: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa-te'n a uab.cat.
6: Avançar-se a la tornada al col·legi té premi al Corte Inglés. Amb la línia Avançament de tornada al col·legi, comença el curs amb zero mal de caps. Finançant les compres escolars sense interessos TAE 0%. Quota mínima 30 euros fins al 30 de setembre. Únicament per clients amb targeta al Corte Inglés. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions del Corte Inglés Ponès a la botiga web i app.
7: Aquest estiu, la gran pregunta és...
8: híbrid o elèctric?
7: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
9: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
10: Andorra. Flash FM 93.8.
11: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
12: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
11: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
13: Buf! Una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
14: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
15: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
14: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
16: Atenció! Arriben els dies de màxim estalvi a Mobles La Fàbrica. Aprofita descomptes del 10, 15 o fins al 20% segons l'import de la teva compra. I el millor? Transport i muntatge gratis. Perquè a Mobles La Fàbrica el que ens fa únics és ser diferents. Vine a Mobles La Fàbrica a Andorra, Prat de la Creu 15, sense anar més lluny. O entra a mobleslafabrica.com.
17: Si una cançó és immortal, és un hit.

0: Ha sortit molt bé la jugada d'aquests tres artistes. Aixa, R-U-F-V, Gribbly, amb aquest muchacha. Déu-n'hi-do, eh? Buenas, estoy en casa lesionada, diu. La semana pasada me rompí el quinto metatarsiano del pie izquierdo y todas las tardes y algún rato por la mañana os escucho. Me gustaría que me pusieras la canción Muchacha. Se la quiero dedicar a todos los que me conocen y a las visitas que he tenido. Con cariño, Pili, diu, la rubia de Fallón. Doncs un petó ben gran i moltíssimes gràcies pel teu missatge. Que tinguis molt bona tarda i, evidentment, i és importantíssim també, que et recuperis contra més ràpidament possible, perquè, curiosament, que passi precisament ara, que és quan arriba més. El temps de gres, que cachondeo, tela, eh? En fi, no sé, no sé. Jo no som metge, però no sona molt bé, això, eh? Vinga, que vagi molt bé, muchacha. Bona tarda. 628-060-513. Sabeu que tenim en joc aquesta setmana, bueno, concretament avui, aquesta tarda, abans d'acabar el programa, entre tots els missatges, sortejarem un parell d'entrades per anar a veure en viu i en directe al nou Aquàrium de Barcelona. L'aquàrium més espectacular que mai, que ja ho era, eh? On veure taurons de ben a prop, descobrir milers d'animals marins i flipar amb experiències immersives i interactives. Ara que molts de vosaltres començareu a tenir una estona de temps lliure, és una molt bona proposta per anar tapant els vostres moments d'oci, eh? Està molt bé, això. Va, 628-060-513. Animeu-vos, participeu, si voleu, i una mica de sort us emporteu aquesta entrada doble. Hola.
1: Molt bona tarda, sóc la Laia i us volia demanar que tinguéssiu la cançó de Què haces, de Becky G i Manuel Turizo.
0: Molt bé. Una altra abraçada també forta. Som-hi, va.

0: sobradament coneguda i molt demanada. Com ves aquí a l'Interactuar, va?
1: Hola, bona tarda. Soc la Rosa. M'agradaria que fiquéssiu la cançó de Dos Amantes de Natini i Ulisses.
0: Molt bé. Adéu-siau, que tinguis bona tarda. Ulisses, bueno, no m'ho demanes, però t'apunto pel sorteig de les entrades que tinc avui per algú de vosaltres, que us envia directament al nou Aquarium. Bueno, divendres 26 de juny, aquest divendres, ressecosos després de la revetlla de Sant Joan, però amb moltes ganes, Flash FM arriba al club open air més espectacular del país. Macarella Mediterranean Club a Comarruga. Les ganes que teníem de fer aquest anunci, família. I us parla en Domènec, Héctor Ortega. Assaltem la cabina junt amb els residents de La Fiebre, David Nau i Christian Lai, per oferir-te una festa llegendària. Un divendres escandalós, una enxegada pràcticament oficial de l'estiu que no oblidaràs mai. Aterrem a Macarella. El titular no té desperdici per fer-te pujar la temperatura. Més informació, anticipades, privats i tot allò que vulguis saber abans que ningú a macarellaclub.com. Un lujazo. Jo conec perfectament aquest local i de debò. No té desperdici. Miris on miris, facis el que facis. Macarella és showtime. I us esperem, eh? Apunteu-vos la data. Flash FM, Macarella, Fiebre, aquest divendres. Insistirem perquè val molt la pena tenir-ho clar, eh? Hola, Flash FM, què tal? M'agradaria dedicar la cançó Danza Kuduro a tots els que hem començat les vacances avui. Collons, no us feia afortunats, eh? Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé, gente. Bueno, estigueu bona de vacances, esperem que estigueu a l'altra banda escoltant-nos, eh? No us abandonéis.

0: em dic Jaume, soc de Molins de Rei, diu, podries posar la nova cançó de Ugel, no sé com es diu, però tu segur que sí. M'agradaria entrar en sorteig a les entrades per anar a l'Aquarium. Moltíssimes gràcies, crac. El tema es diu Moving to the Sun i sona realment bé. Col·labora Ultranaté, un emblema de les cançons discotequeres, sobretot dels 90.
1: Bona tarda, Sergi.
0: Hola, hola.
1: Aquí anant cap a Huelva i estem arribant a Sevilla i portem tot el viatge escoltant a Flash FM, com no?
0: Moltes gràcies, home.
1: Escolta, podries posar la cançó del Caiquer, La Història?
0: Clar que sí, home.
1: Vinga, una abraçada.
0: Una altra, adeu-siau.
2: Anda con él, diciendo que cuando yo lo vea junto eso me va a doler. Hablando más de ella sin tú conocerla, sabiendo que igual es mujer. Pero bueno, eso es otra conversación que tú no vas a entender. Que tú no la vas a entender.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. Sant Adrià de Besòs, Premià, Sant Feliu de Llobregat, Cornellà, Esplugues, Sant Boi, El Prat. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Digues a tothom la ràdio que escoltes. Flash FM, ets dels nostres. Flash FM. Flash FM, són les 5.

0: miqueta de Bellaqueo, de qualitat, a càrrec d'Omar Curs i aquesta cançó, aquest bàlsam d'èxit que es diu Coco i que està molt bé. Va, 5 i 3 minuts, el soc rima de l'interactua Flash FM. Si els mosquits estan enamorats de tu i ets dels que els hi pica la curiositat, escolta els següents consells que et dona Afterbite, en aquest cas relacionats amb les picades, evidentment, per mirar de estalviar-te-les o evitar-les, en certa manera. Per exemple, evita deixar aigua acumulada en plats de testos, cubells o terrasses. És el lloc preferit pels mosquits. Allà s'hi munten el seu Airbnb particular. Per exemple, ventiladors, doncs sí, ajuden. Més del que sembla, els mosquits volen fatal amb la corrent d'aire. Per exemple, una picada no s'ha de rascar. No és recomanable fer-ho, tot i que sembli, si no difícil, impossible, El gel fred o l'aloe vera t'ajuden a baixar la inflamació en qüestió. Els mosquits tigre acostumen a picar de dia, sobretot en cames i turmells. Fins aquí els consells d'Afterbite. Ara que ja saps què fer per reduir les picades de mosquits, però si tot i així aconsegueixen picar-te, tingues amb Afterbite, la millor solució contra les picades d'insecte. I té molt a veure amb preguntes i respostes que farem pròximament per regalar-vos un lot de productes Afterbite i Repelbite. Per tant, jo sé que normalment no em feu gaire cas a tot allò que dic, però en aquest cas és recomanable que ho feu, Vinga, som-hi.
1: Soc la Clara i voldria que fiquéssiu, si us plau, la cançó d'Amanece, de Noel.
0: Molt bé.
1: I aquesta cançó li dedico a la Martina.
0: Sí.
1: Del Santo, que avui m'he enfadat amb ella.
0: Bueno,
1: gràcies.
0: A veure si ho resolem, que és important resoldre els problemes.

0: És la cançó de moda, no només a casa nostra, sinó a tot el món, by Shakira, que torna a les seves andades amb els mundials de futbol.
1: La Fresh FM. Som l'Aina i la Blau. Ara hem acabat el col·le.
0: Sí,
1: ja era hora, eh? I anem a les piscines per a banyar-nos i a nadar.
0: Ah, que bé.
1: Podríeu ficar la cançó del Mundial. Podeu posar la cançó de la Shakira del Mundial?
2: Un saludo.
0: Adéu, que vagi molt bé la tarda a la piscina, fent una bona remullada i nedant. Bona tarda, Sergi Domena. M'agradaria que posessis una mà de Mike Towers. S'apunten pels sorteig de les entrades per anar a l'Aquàrium, sisplau. Moltes gràcies. El meu nom és David. Va, som-hi, doncs, va.

0: Escoltes l'Interactua.
1: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
2: No, m'ha entrat això.
3: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
4: Maria, els tens?
5: Oh, fa un any que els preparo.
4: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
5: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
4: Si ja bufo.
5: Bufa! Bufa!
6: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Aquest Sant Joan, benvingut a la festa. A la Traca hi trobaràs tot el que necessites. Bombetes, bengales, lots i ofertes especials. Prepara la revetlla com toca i viu la nit més esperada de l'any amb la Traca. Troba la caseta que tens més a prop a latraca.cat.
9: La tornada al col·legi és més fàcil al Corte Inglés. Vas canviar el val escolar de la Generalitat i equipa't amb tot el que necessitis. A més, si reserves els llibres de text, t'endús un 10% de regal per futures compres. Fins al 6 de setembre. Consulta les condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
10: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
11: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
12: Vols entendre els pensaments, emocions i relacions entre les persones? Amb el grau en Psicologia de la Universitat CEU Abat Oliva, avui aprendràs sobre la conducta humana i podràs especialitzar-te en àmbits com el sanitari, l'educatiu, el forense o l'empresarial. Demà ajudaràs a millorar la vida de les persones. Canvia el teu present, crea el teu futur.
13: Uf, quin relax el jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
14: Quan vulgui.
13: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
14: Tot el temps que vulgui.
13: I totes les bombolles que vulgui?
14: Totes les bombolles que vulgui.
13: I tot el relax que vulgui?
14: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
15: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 74 milions. Milionari forever.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets...
16: Andorra. Flash FM. 93.8.
17: Vols una targeta i la vols ja? Una targeta segura i ecològica. I sobretot sense comissions. Et presentem la nova targeta virtual de MyanBank. En només 3 minuts la tens activada al teu mòbil. A punt per utilitzar-la al moment i on vulguis. Sense plàstic, més ràpid impossible. Nova targeta virtual de MyanBank, esclar.
18: En Camp està de festa. Del 19 al 22 de juny arriba la Festa del Poble, amb més de 40 activitats per a totes les edats. Música en directe, esports, gastronomia, espectacles infantils i molta diversió. Vine a gaudir de l'espectacle This is Michael, dedicat a Michael Jackson, i dels concerts de Suu, Triquell i Buós. De les activitats populars com l'Encamp de Gresca, el Crash Car i el Fest Tapa. Consulta tota la programació a comuencamp.ad. I recorda, fem que l'espai de festa sigui un espai segur per a tothom.
19: Del 2 al 9 de juliol, Escaldes Engordany torna a vibrar amb el millor jazz amb la 42a edició del Festival Internacional de Jazz. La Sala del Prat del Roure acollirà els caps de cartell amb figures com Nils Landgren Funk Unit, Joshua Redman Quartet, Paquito de Rivera Quintet amb Anat Cohen, Sixun i Liz Wright. El festival es completa amb el Més Jazz, l'Andorra Jam Sessions, el Jazz al Carrer i, per primera vegada, el Cinema Jazz. Aquest juliol torna a viure el jazz a Escaldes Engordany.
20: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai.
0: Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
2: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
0: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
2: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
0: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
20: Surs a córrer, en bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
16: Flash FM Andorra 93.8.
21: Flash FM 3, 2, 1.
22: Tenim el ritme, tenim el poder.

FM. El poder del ritme. Flash FM. Flash FM. Live. 93.8.

0: Com més, aquí a l'Interactua de Flash FM, aquesta cançó que forma part de les nostres vides.
1: Bona tarda, Flash.
0: Hola.
1: Soc Vanessa de Caldes, de Maravella. Voldria la cançó de Droga, de Tangana i Mora.
0: Molt bé.
1: I dedico al meu fill, al meu home, i bueno, per tothom, i per tu, Sergi.
0: Moltes gràcies.
1: Jo vull aquestes entrades, per anar a l'Aquarium, que tinc moltes ganes d'anar amb el petit. Va, un petó, bona tarda.
0: És una gran experiència, 100% recomanable i és un molt bon premi, en definitiva. Que entre tota l'audiència que ens fa arribar missatges, entre els quals hi trobes, 628-060513, posarem a la vostra disposició avui, si serà més lluny. Avui mateix, 2 minuts per 2 quarts en punt de 6 de la tarda. Aquest cap de setmana, molta atenció, passarem les festes de Sant Pere, que són tot just les que venen després de Sant Joan, evidentment. I us van celebrar, evidentment, com en lloc a l'Hospitalet de l'Infant, de la mà, en aquest cas, de la seva comissió de festes, la festassa de Tardeo i Nocheo. Comencem de tarda, però acabarem de nit, molt de nit. A l'Hospitalet de l'Infant, a la plaça Coll de Balaguer. Miquel González, que us parla en Domènec, Héctor Ortega. Estarem per allà donant-ho tot. Bona tarda, Sergi. Domènec, m'agradaria que posessis Nueva York del Bad Bunny. Apunta pel sorteig a les entrades per a l'Aquarium, sisplau. Moltes gràcies. Nueva York!

0: To. Quin festival de llums i colors amb aquesta cançó.
1: Bona tarda, Sergi. Bona tarda, Flaxerus.
0: Hola, hola.
1: A mi m'agradaria que em posessis la cançó de Machina Time. No sé si ha sonat, m'ho acabo de connectar, però és que he portat un dia de locos i encara em queda una estona, així que necessito una cançó ben canyera perquè em doni ànim per continuar.
0: Molt bé.
1: I demanar, sisplau, a tothom que tinguin molt control amb el tema dels petardos, aquesta verbena, que tothom s'ho passi molt bé, però que controlin a les zones on ho facin, que no hi hagi més incendis, que avui ja ha sigut bastant loco el tema,
0: sí.
1: I no hi ha previsió de que això millori de temperatura, així que, sisplau, molt de control, merci, que vagi molt bé la verbena per tothom.
0: Moltes gràcies, Feliç Rapella, adeu-siau.
1: I m'agradaria aconseguir les entrades, si pot ser, o entrar en el sorteig, merci.
0: Entres en el sorteig d'entrada, va, això sí. Una crida a la responsabilitat i al sentit comú. Divendres 26 de juny, Flash FM arriba al club avener més espectacular del país, amb majúscules, i us ho dic tantes vegades com faci falta. Macarella, Mediterranean Club, a Comarruga. Sergi Domena i Héctor Ortega t'esperen en aquest cabinot espectacular, conjuntament amb els residents de La Fiebre, David Nau i Christian Lai, per oferir una festa llegendària, imperdible. Loro, loro, loro, loro. Flash FM a Caterra, en aquest cas al Macarella, per fer pujar la temperatura. Allò està ple a vessar de personal amb ganes de festa i volem que ningú s'ho perdi. Més info a macarellaclub.com. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Molt bona tarda, Sergi. El meu nom és Gerard. M'agradaria que posessis ayer la vida a Juan Magán i Omar Montes i demà participar en el sorteig per les entrades de l'Aquàrium. Gràcies.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: sola. Apaga la yunca, el meu DJ controla.
1: Tens el mòbil a punt? Interactua.

0: de Ryan Castro, que també és de les demanadíssimes, després de força temps ja sonant aquí a la nostra programació. Sergi, podries posar la bitlla, si us plau? Porfi, porfi, porfi, em faria molta il·lusió, gràcies. Suposo que probablement també et faria il·lusió que et toquessin aquestes entrades que tinc per a l'Aquarium, el nou Aquarium, i totes les experiències innovadores que us proposen. No m'ho demanes, però jo t'apunto, vale? Vinga, va. Que això entenc que també et farà il·lusió. Com il·lusió ens fan les revetlles de Sant Joan, especialment un parell d'elles. De tantes que n'hi ha, tenim presència en dues perquè no podem aclaparar més, evidentment. No podem abarcar més perquè som qui som. Però us esperem per partida doble. La Torre de Claramunt, la noia concretament. La nit de Sant Joan, traca i mocadors amb l'Edgar Manchado i amb Miquel González. El recinte Torre Esport a partir de les 2 de la matinada. Aquesta per una banda. I per una altra, qui us parla, Sergi Domena, Jaume Riu i Héctor Ortega. Us esperem concretament al barri de la Plana, Vilaseca, concretament Tarragona, per donar-ho tot. Comencem una mica abans, allà, a 11:45 i ja l'estarem fotent. A la plaça de... de Sant Joan. Veus que bé? Aquí està tot alineat, perquè vagi i sigui una autèntica meravella, oiga. Va, 628-06-0513, hola.
1: Bona tarda, Sergi. A veure si em pots posar la cançó de Teo, allà, Té tan gana... I la Peluso, no sé com es deia l'altra.
0: Nati Peluso, sí.
1: Està ben guapa, la cançó.
0: Està guapa, eh?
1: Ah, merci, rei.
0: Està guapa. Guapa, no? Lo siguiente. Que vagi bé. A cuidar-se.

Gel. I aquesta cançó mundialment famosa d'un tio que també ho és, la veritat, és que passeja ja la seva musiqueta i els seus sets com a disc jockey arreu del planeta. A més, té la seva pròpia festa a Eivissa, que bueno, sempre és una balda ser un tio important. Aquesta es diu Jamaican Bam Bam. I és una cançó idònia per engegar la tercera de l'Interactua, Flash FM. On, si no, engega aquesta nova hora, aquesta nova setmana, bla, bla, bla. Bueno, a l'Interactua tenim un pla d'estiu que no necessita crema solar. Regalem, atenció, entrades dobles pel nou aquàrium de Barcelona. Podràs veure taurons sense ben a prop, descobrir milers d'animals marins i flipar amb experiències immersives interactives. A més, veuràs la ciutat submergida, univers de Gaudí sota el mar. Poqueta broma aquí, eh? Estigues atent, ja saps com funciona aquesta història. Si envies un missatge al 628-060513 demanant i dedicant la cançó que vulgueu, que és el que sol ser habitual, abans d'arribar al final del programa, abans de les 8, entre tots els participants farem el sorteig per canviar el sofà per un oceà ple de sorpreses a l'Aquàrium de Barcelona. Està molt bé. Molt creativa aquesta frase de Cluenda, eh? Molt bé. Un aplaudiment aquí a la persona que l'ha ideat. No sé qui és. Però ho puc saber, eh? Ho puc saber, a veure. Mira, és aquí. Ja va. És un crac, aquest tio, sí, senyor. Buenas tardes, Sergi. Diu, buen inicio de semana. Soy Carlos. Por favor, ponme una canción de Farruko. Quiero participar en las entradas del Aquarium. Muchas gracias. Doncs vinga, ja pa' que és la més nova de Farruko, perquè aquest estiu m'estifa aquí.

0: Fantàstica cançó de Justin Bieber.
1: Hola, Flash FM, sóc la Lucía i m'agradaria dedicar la cançó de Beauty and Beat de Justin Bieber a tots els meus companys i companyes de sisè, que alguns l'any que ve ja no continuen. Moltes gràcies, adeu.
0: Bueno, no continuen a priori amb tu. Suposo que sí que continuaran estudiant i aquestes coses, eh? Si no, està fatal la història. Que vagi molt bé el ritme d'aquest Beauty and a Beat. Va tot ben gran, eh? Aquells moments d'acomiadament, eh? Que cadascú després ja l'estiu comença a fer la seva. Ai, quina llàstima, per favor. No passa nada.
2: No passa nada.
0: Alguns ho porten malament, realment, eh? Però bueno. 628-06-05-13, crida especial per tots aquells que són habituals col·laboradors al Interactua, demanant, dedicant cançons indispensables per anar avançant en totes i cadascuna de les dades que estem aquí. Avui dilluns, fins i tot, sí que més, eh? Perquè és el primer dia de la setmana. Bueno, hi havia unes tertúlies per a internet que s'acabaven discutint per saber si és pitjor dilluns que dimarts o dimarts que dilluns. Tot és polèmica avui en dia, ja. Tot és qüestió de polemitzar i treure endavants. Para el sorteo de las entradas del acuario para ir con mi hija. Digo, es una enamorada del mar y los océanos. Aprovecho para pedirte la canción Golden, K-pop Demon Hunters. Muchas felicidades por el programa y muchas gracias, Flash FM. A tu y molta sort. Apuntem, va.

0: escoltes l'Interactua.
1: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta ha mort a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
2: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
4: Jo no puc treure'm del cap això.
5: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarma es dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
6: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón, amb suc espremut. La gran diferència.
7: BQN pregunta. D'una universitat n'esperes un títol o un títol i uns bons contactes professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
8: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
10: Carinyo, ja sóc a casa.
11: Hola, reietó. Has picat molts humans?
10: Doncs no. S'han comprat Repelvite Aroma Fresh i s'ha complicat.
12: Nou Repelvite Aroma Fresh. El repel·lent de mosquits amb aroma fresca de cotó i eficàcia provada fins a 8 hores. I descobreix també tota la gamma Repelvite. Repelvite Aroma Fresh. Protecció que fa bona olor.
13: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
14: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
15: Andorra Flash FM 93.8.
16: Aquest estiu camina còmode, fàcil i amb molt d'estil. Arriben les noves sandàlies Skechers Sans Free Slippins. Per tota la família. Sense cordons, sense complicacions. Només te les has de posar i ja pots sortir a gaudir de l'estiu.
17: Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia. Descobreix-les a les botigues oficials Skechers, a la planta baixa de l'Illa Carlemany, a Escaldes Engordany i a l'Avinguda Meritxell 45 a Andorra la Vella.
16: Aquest estiu, sandàlies Skechers Sans Free Slippins.
18: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
19: Ah, no? I com us ho heu fet?
18: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Esparta Guix. Mira, i escolta.
19: Ui, sí! No sento res.
20: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Esparta Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356-556.
21: Ser inconformista és atrevir-se a pensar. És no seguir sempre el camí marcat. Fer-se preguntes, buscar noves idees, mirar més lluny. Perquè les persones que canvien les coses són les que s'atreveixen a fer-ho d'una altra manera. Ser inconformista no és anar contra tot. És tenir l'actitud de voler anar més enllà. Universitat d'Andorra. Actitud inconformista. Futur prometedor. Inscripcions obertes a uda.ad.
0: Tornen les visites al camí hidroelèctric d'Angolastès. Descobreix la Casa dels Guardes, l'emblemàtic funicular, el recorregut per l'interior de la presa que t'endinsa en la història i les curiositats que envolten el llac d'Angolastès. Vine a descobrir-lo i emporta't un munt d'anècdotes. Les visites es fan els dissabtes a les 11 del matí. Fes la teva reserva a fedacultura@feda.ad o al 739 111.
4: Andorra 93.8.
22: Flash FM.

0: Bueno, flasheros, David desde Manresa, me gustaría participar en las entradas para ir al Aquarium. Hace tiempo que quiero ir y esta será la oportunidad definitiva. Y una canción de Quevedo, si puede ser la de Ni Borracho, casi que mejor. Muchas gracias, máquinas. Don, gracias a tú, Paldeo Misacha. Simpaticos, que vagi bé y toda la sort del món. T'apuntem, va. El sorteig abans d'acabar el programa d'avui. Borratxos o no borratxos? No, no borratxos. Aquí no ens ho permeten, això, eh? Quevedo, té claríssim que d'una o una altra manera havia de fer una de les cançons de l'estiu, eh? I ha anat tirant, i no només ha assolit una, sinó dos i tres, eh? De les quals s'hi troba aquesta, va. 628-060-513, el WhatsApp del Interactua. Camí, una tarda més, com sempre, de les 8. Hola.
1: Hola, Domènec.
0: Hola.
1: Bona tarda, soc la Jessica. Com estàs?
0: Bé, molt bé. Et
1: vull demanar la cançó de Moving to the Sun. Sí. I si hi ha algun concurs, pues participar.
0: Vinga, va.
1: Vinga, un besito.
0: Un concurs que et pot portar directe a l'Aquàrium de Barcelona.

0: Posar la cançó de Tutururu, remix de Sidelands. La dedico a quatre persones especials: Nil Bartés, Sílvia Morgou, Oriol Bartés i també a l'Adrià Capdevila. Una abraçada per tothom i bon inici de setmana. Molta gràcia, maco, home. Tres quarts del mateix per tu. Més rip a la carta, el WhatsApp de l'Interactual, 628-060513.
1: Hola, molt bona tarda, Domènec. Ojo. Què passa, crac?
0: Què passa?
1: Bueno, soy el de Sant Cugat.
0: Clàssic.
1: I com estan les màquines?
0: Bien.
1: Bueno, participar en les entrades del concert de Romeo Santos.
0: Pues vas bé, seré.
1: I avui que posessi la de...
0: Espera, que m'he colat, és aquest.
1: Tarda, Domènec, què passa, crac?
0: Posa't un antic.
1: Bueno, soy el de Sant Cugat, i avui posessi la de Milionària.
0: Milionària. Ara sí.
1: Te dedico tu a totes les fraseres i totes les fraseres.
0: Ara quadra tot.
1: Venga, jefe d'equipo, participar a los sorteos que facis aquesta setmana.
0: A l'Aquàrium.
1: Sempre que a tope, que jo entre a tua. Bona tarda i fins demà. Adéu!
0: Adéu, maco! M'he descol·locat perquè, òbviament, les entrades per Romeo Santos ja la vam regalar la setmana passada.

Que vagi bé el que estiguis preparant a la cuina en aquests moments, ens ho diràs. I tothom, anem-nos preparant per aquest divendres 26. Arriba per primer cop el Macarella, l'Open Air més espectacular d'aquest país. Macarella, Mediterranean Club, a Comarruga. Qui el coneix ja sabrà perfectament del que parlo. Sergi Domènech, Héctor Ortega, saltem la cabina conjuntament amb el David Nau i Christian Leaf, habituals de la Fiebre, per oferir-te una festa llegendària i inoblidable, de les primeres que us apretareu aquest estiu i que no oblidareu mai, estem convençuts. Anem directes i tenim moltes ganes, a més al Macarella, per fer pujar una miqueta més la temperatura. Bueno, no, això ho podíem treure, eh? Quasi que millor que no. Al contrari. Més informació, anticipades, privats i tot allò que busqueu sobre el Macarella a macarellaclub.com. La cita aquest divendres, eh? Sense anar més lluny. La nostra espera s'ha acabat, finalment. Hola, buenas tardes, Sergi. Soy Toñi, desde Castelldefels. Hoy quiero que me pongas Se vuelve loca, de Juan Magán, y también quiero participar en las entradas que regalas para el Aquarium. Quiero ir con la familia. Muchas gracias. Pues vinga, apuntadísima. Estem a una hora de fer efectiu el concurs, el sorteig entre tots aquells que ens feu arribar missatges com el teu, Toni. Sorts.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Baix Empordà, 88.4. Platja d'Aro, Palamós, S'Agaró, Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell, Santa Cristina d'Aro. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Són les 7.

0: Toda moda, vaya, xa RVFV Grimly ha sido muchacha. Tot i que probablement no calgui ni que us ho digui, eh? Ho va repetint des de que comença i fins al moment en què pràcticament acaba, que és ara mateix. A 73 minuts, quarta i última hora de l'Interactuar, programa que s'estrena avui dilluns amb un detallàs, un molt bon regal per la vostra presència i participació, com sempre demanant i dediquem cançons. Tenim un pla d'estiu que no necessita crema solar, està molt bé, eh? Regalem entrades dobles pel nou Aquàrium de Barcelona. Podràs veure taurons de ben a prop, descobrir milers d'animals marins i flipar amb experiències immersives i interactives. A més, podràs veure la ciutat submergida, l'univers Gaudí sota el mar. 628-060513, demana, dedica, i en menys d'una hora abans d'acabar el programa sabràs si ets afortunat, afortunada, i pots anar fent plans aquestes vacances, passant, en aquest cas, per l'Aquàrium de Barcelona. Que està molt bé. La música m'he quedat aquí, què? Eh? Ara què? Eh? Vinga, molta sort a tothom. És una molt bona proposta, boníssima, eh? Dona un bon clau que ets allà muntat. Hola!
1: Bona tarda, feixeros. Mira, que m'agradaria demanar la cançó de Hola Perdida, si la podríeu ficar ara en un momentet. I m'agradaria dedicar-li a tota l'empresa d'Esnago i sobretot al meu gran amic Josep Sancho Plank i a Cristian Nadales Gallego.
0: Molt bé.
1: I sobretot a Sol. T'estimem, Sol!
0: Doncs vinga, multidedicatòria per recuperar aquesta cançó de Luc Rama, Luma i Kea. Sí.

0: Flash, sóc el Sergi. Hombre, tocallo, què passa? Estic a la furgoneta del meu company Arnau, ja anem cap a casa i voldríem escoltar la cançó d'Aitana, Superestrella. Gràcies i a tope amb Flash FM tots els dies. Moltíssima gràcies a vosaltres, home, no ens faltaria. Aquí està la Superestrella, tocadeta per l'Aitana, amb aquesta cançoneta que tantíssim us fa el pes i que té fans per pràcticament tot el món, eh? Està molt bé, està molt bé, va. Avancem una mica més.
1: Hola, Flash. Soc la Sara. Em podreu posar la cançó de Morocha i participar en algun concurs? Gràcies, adeu.
0: Bueno, algun concurs, no, el que tenim aquí.

0: Escoltes l'Interactua. Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
1: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona, l'oferta teatral continua ben viva. Al Teatre Condal hi pots veure Andrei Dorine, mentre que a la Sala Fènix s'hi representa la Taverna de los Perros. A l'Antic Teatre, del 2 al 5 de juliol, hi arriba Ínsula, d'Alexander Durán de Vins. I al Teatre Raval hi podràs veure La Gran Blue Nit, d'Elisabet Raspall. Si t'agrada la música clàssica, el 4 de juliol, al Palau de la Música, s'hi representa La Traviata, de Verdi. A Vilanova i la Geltrú, el 2 de juliol, arriba una nova edició del Vida Festival. I a Calella, dins del Festival NEC, hi actua Pastora. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
0: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
2: Quan arriba Sant Joan, qui encén la nit és Tracaman, el teu especialista en foc i diversió. A la Traca hi trobaràs de tot, bombetes, bengales, lots i ofertes per portar la festa al límit. I en productes seleccionats, la segona unitat per un euro. Troba la caseta que tens més a prop a latraca.cat.
3: BQN pregunta. D'una universitat, què creus que és més important? Com hi entres o com en surts? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
4: Bon dia!
5: En aquesta casa sempre tens les portes obertes. Perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
4: Tranquils, que no ens avorrirem.
5: La casa nostra. Ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. I cada dilluns a la nit a TV3, la primera temporada.
6: Tinto de verano, Don Simón.
7: Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento, Don Simón.
6: I ara, prova el blanco de verano, Don Simón.
8: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa-te'n a...
9: Andorra. Flash FM. 93.8.
10: No és fàcil aconseguir un augment de sou. O potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Visum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc dèbit bonificada i de condicions especials en préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
0: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
11: El dijous 25 de juny comença l'estiu a Nyos Park. Arriba l'opening de les Pool Parties 2026 amb Soraya Arnelas, cantant de música pop, i DJs com Lele, Joyce i Ángel de Andrés. De 5 de la tarda a 10 de la nit, música, menjar, sunsets i vibes que et faran desconnectar al màxim.
0: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Nyos Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
12: Surs a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
13: Reobre el Centre Cultural Lauradià i del 25 al 30 de juny t'espera una programació que no et voldràs perdre. Maria del Mar Bonet en concert, el musical familiar El Fil Invisible, la dansa urbana de Brodes Bros, les habaneres de les anxovetes, sessions de DJ, instal·lacions immersives i espectacle de llum, vídeo i música a la façana del centre. I per cloure la inauguració, la gravació en directe del QUOM Podcast amb el pilot de MotoGP Pedro Acosta. Del 25 al 30 de juny al Centre Cultural Lauradià. Consulta tota la programació a santjulià.ad i reserva o compra les entrades a santjulià.ad/entrades. Obrim el futur a la cultura. Vine a celebrar-ho.
14: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flaix Andorra. Et volem conèixer.
15: Flaix FM és la fàbrica dels millors programes de la ràdio. Que no? Seu i escolta.

Flash Urban. Ei! Ei! I al cap de setmana la festa no s'atura amb el Maxi Flash, el Flash Running, el Calibre 45, el Warm Up i el Flash Urban Deluxe. Tot el poder del ritme es concentra en els programes de Flash FM.

0: proposta ens ofereix un sobradament conegut ja per d'altres èxits, Farruko.
1: Molt bona tarda, Sergi. Laura de l'Ametlla, què tal?
0: Molt bé, i vos?
1: Anem a full amb aquestes calors, eh?
0: Uf, ja ho crec.
1: És començar l'estiu amb...
0: poca broma.
1: Amb força.
0: Sí.
1: Escolta'm, posa'm, sisplau, la cançó de Ja pa' què? I li vull dedicar a tots els flaixeros i a tu. Doncs vinga, moltíssimes gràcies i molts petonets.
0: Molts petons, moltíssimes gràcies a tu. Sí, efectivament, eh? Aquí d'un dia per... bueno, no és d'un dia per un altre, perquè ja fa dies que fa caloret, però avui ja és un autèntic escàndol de primer nivell. Hola, què tal? Soc la Cris des de Mollerussa. Cris des de Mollerussa. Posa'm, si us plau, la de Provença. Se la dedico als meus fills, Kenai i Ari. A veure si ens toquen les entrades per anar a l'Aquàrium, diu. Hem anat al de València, al de Birmingham, però mai al de Barcelona. Doncs vinga, a veure si us resolem això amb una mica de sort. I aneu al que precisament de tots aquests que em dieu us pilla més a prop, però bueno. Carol G, 2022, també ens pilla bastant a prop sempre perquè sol ser un habitual aquí a l'Interactuar. Provença.

0: més i les que facin falta.
1: Hola, Domènec.
0: Hola.
1: M'agradaria que em fiquessis la de la Graciosa. Us la dedico a tots, perquè tingueu el millor estiu de la vostra vida.
0: Que bé. Tothom
1: el disfruti al màxim i dir-vos que avui l'he començat, doncs, treballo en una residència d'avis i una de les auxiliars, fregant, amb el motxo vomitat, ja que ha caigut el motxo a la meva cara.
0: Vaja.
1: Després m'ha dit ai, perdó, i el dia ai, perdó, m'ha tocat amb les mans, amb els guants que havia tocat el vomitat.
0: Collons.
1: I així he començat el cap de...
0: Despropòsit, també, eh?
1: Mireu, no estic a punt de plorar.
0: Sembla un gag.
1: Vull dir que espero que... Ja veieu que sempre hi ha gent que li van les coses més pitjor que els altres.
0: Bueno, gràcies. A veure, tot, evidentment. Vinga, moltíssimes gràcies per compartir aquesta entranyable experiència, per no dir una altra cosa, amb nosaltres. Posant la Graciosa, que espero t'així animat, evidentment, eh? Hola, Flaixeros, diu, el meu nom és Pili, soc de Tortosa, m'encantaria anar a l'Aquàrium de Barcelona de la mà de l'Interactuar. Bé, doncs vull participar en el sorteig de les entrades i aprofito per demanar-te la cançó Dame de la Batgiel. Moltíssimes gràcies. Doncs vinga, una cosa i l'altra, evidentment.

0: agrada i com us agrada. Tu me tienes loco, loco. S'ha sobrat aquí amb aquesta cançó. Gordo! Amb la culat ben culada, la veritat, eh?
1: Hola, Sergi, soy Pili de Lleida.
0: Hola, Pili.
1: Hoy me gustaría empezar la semana o con Loco Loco o... Escucha, porque he estado ensayando.
0: A ver.
1: Moving to the Sun.
0: Muy bien.
1: Si la que no me pongas hoy te la pediré mañana. Y si tengo que decirlo mañana, ya verás cómo lo diré mucho mejor.
0: No, ya vas a decir
1: bien. Se la quiero dedicar a todos los caseros. Que tengáis un buen día y hasta mañana. Adiós.
0: Adéu, Pili, un pato simpàtica. Ah, ja prenc nota que demà em demanaràs aquesta. Moving to the Sun, que avui ha sonat un parell de vegades ja, el nou de Ugel. Senyores, senyors, moment per anar a tu Canal 2. De seguida algú de vosaltres rebrà el missatge que li otorgo que aquestes entrades que avui teníem per anar a l'Aquàrium de Barcelona, disfrutar d'aquest nou espectacle de cara a aquest estiu. I demà molt més interactua. Evidentment, a partir de les 8 s'hi posen Miquel González, Tomàs Poal, amb el Flash Urban. I un últim, però no per això menys important, quasi que al contrari. Hola, Sergi, podries posar el Telejito Remix dedicada a la Carla, de part del Furtia. Anem cap a Roses, guapo, moltes gràcies. Doncs bon viatge i que vagi bé. Aquí teniu. Adéu, família, fins demà.

0: Flash FM. Són les 8. Ha arribat el teu moment. A partir d'ara tens carta blanca per trucar i dir el que et surti de la polla. Comença el Flash Urban.
1: Ah, sí?
0: Amb Miquel González i Tomàs Poal.
2: Les 8 en punt del vespre. És dilluns i comença una nova edició del Flash Urban a Flash FM després de l'Interactua, després del Domena. Hola, Tomàs Poal.
3: Miquel González, molt bona tarda a tu, als nostres oients i a tota la penya preparada per trucar-nos al 9-3-5-4-5-6-8-6-8.
2: I avui comencem la setmana amb moltíssima energia. Ja no hi ha col·le, ja no hi ha insti, tothom està de vacances.
3: Ara. Pim-pam.
2: I demà és la revetlla de Sant Joan.
3: Yeah!
2: I aquesta setmana només fem programa dos dies.
3: Yeah!
2: Bueno, tres, comptant el dissabte.
3: Yeah!
2: Oh. Vale, la pregunta d'avui és... Esteu a favor o en contra dels petardos? Dios!
3: Sabem que hi ha molta gent que és hater pel tema dels animals, pel tema que hi ha gent amb sensibilitat acústica, tot aquest rotllo, i hi ha molta gent que pensa que, escolta, un dia és un dia, hem de tirar petardos, hem de celebrar, així que volem la vostra opinió ara mateix.
2: Vinga, sí o no, per la gent que... Bueno, pues els animals, per la gent que li molesta, o, en canvi, per les tradicions que no s'han de perdre mai, que s'han de tirar petardos.
3: Exacte, sí que és veritat que hi ha molta penya que li fan por, els petards també,
2: també.
3: Sí, sí, sí.
2: Doncs també, ja de pas, volem saber com passareu la revetlla de Sant Joan.
0: 93 545 68 68.
2: Amb qui estareu, com la passareu, quin és el vostre pla també per Sant Joan? 9-3-5-4-5-6-8-6-8. Tot això també per demanar bromes telefòniques a través del WhatsApp de la ràdio.
3: Clar, que ja sabeu quin és el nostre número de WhatsApp, el del Flash Urban, el 699-69-69-69.
2: Vinga, va, envia'ns un WhatsApp i demana una broma telefònica.
0: Envia'ns un WhatsApp.
2: Vinga.
0: 699-69-69-69.
2: Vinga, va, comencem, que avui ve fort.
3: Pum!
2: Vinga.
0: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Quevedo, nueva línia. Això es diu el golpito.
1: El gol culo, el golpito.
0: El golpito, toca del pito. Jo vull més.
2: Nueva raya.
0: Avui tenim una sorpresa per vosaltres.
1: Bé.
0: Ho deixarem així, vale? I té a veure amb el Mundial.
1: Ara.
0: I ho deixarem així perquè abans de les 11 de la nit, sí. Abans de la 11 de les 11 de la nit,
1: sí.
0: Tindrem... una sorpresa per vosaltres sobre el Mundial de Futbol.
1: Així que tots els oients, i sobretot els fifes, estigueu atents tot el programa fins al final, eh?
0: És una bomba, eh?
3: Bomba.
0: Parlant de bombes, anem a saber si esteu a favor o en contra de...
1: la guerra de Gaza. No.
0: Broma. De Sant Joan.
4: Truca'ns ara.
0: Per favor.
4: 93-545-68-68.
0: Però portem-nos bé, perquè ara és a la final de temporada... i no sabem si ens renomenaran pel setembre, saps?
1: Ojalá no, niño, ya verás.
0: Por favor. Que haya merda sintonia, ara. Hola, bona nit.
5: Bona nit, jovent.
0: Com et dius, jovent?
5: Gerard, sóc el Gerard de Sant Ramon.
0: Gerard de Sant Ramon.
1: Hola, Geri.
0: A favor dels petardos, sí o no?
5: Súper a favor.
0: O sigui, un sí.
5: Súper a favor, perquè, a més, és quan es celebra l'entrada de l'estiu. Súper a favor.
0: Vale, és una tradició que no vols deixar que no es faci.
1: Clar. I independentment d'això, a tu et molen? És a dir, tu compres petardos i també els llences por allà o no?
5: Sí, clar.
0: Quin és el teu petard preferit?
5: Es peta tot.
0: El teu petard preferit quin és?
5: El teu petard, bueno, no sé, els que peten fort. Els que peten més fort. Com més fort, millor.
0: Els que fan pum, ben fort,
1: Els trons, no?, sí. Que se'n diuen els...
0: Sí. Molt bé. Perfecte, moltes gràcies. Ja tenim el primer sí d'aquesta tarda.
1: Vinga, xaval.
0: A favor dels petardos, sí o no?
4: 93-545-68-68.
0: Polèmica màxima aquesta tarda, aquesta nit al Flash Urban. I també volem saber què fareu per Sant Joan.
1: El vostre planazo per aquesta nit tan maca.
0: Hola.
6: Hola.
0: Hola, com et dius?
6: Sofia.
0: Sofia, des d'on ens truques, carinyo?
6: Hola. Des de Barcelona.
0: Barcelona.
7: Que bé, Sofia.
0: Sofia, quants anys tens?
6: Eh?
0: Quants anys tens?
6: 19.
0: Vale, una noia de 19 anys.
1: Sí.
0: A favor dels petardos, sí o no?
6: En contra.
0: Oh, Dios!
1: Molt rotunda, la Sofia, joder!
0: El primer no de la nit.
1: Per què?
6: Perquè, a veure, contaminen molt i fa molt de soroll.
0: Ah, perquè contaminen molt, Heavy.
1: Però contaminen, sí, tant. En sèrio?
0: Home, però un cigarro també contamina, vist així, no?
1: Clar, per això ho dic. Potser és contaminació acústica, que també és un tipus de contaminació.
0: També. Volies dir això, Sofia?
6: Sí, també els gossos que sofreixen molt.
1: Pateixen molt els gossos, sí, sofreixen mogollon, és veritat.
0: Vale, perfecte. Per tant, tu no compraràs petardos per demà a la nit?
6: No.
0: No? I què faràs, doncs, demà per Sant Joan?
6: Jo, menjar la coca.
0: Menjar coca, i punto.
1: Jo també, molt bé.
0: Ai, és que la coca de Sant Joan està molt bona.
1: Està molt bona,
0: és de les millors.
1: Pura.
0: Gràcies, Sofia, que vagi bé.
1: Adiós.
6: A vosaltres.
0: Adéu. Hola, bona tarda.
8: Què passa, cabres?
0: Obre.
1: Hola, Lola.
0: Què passa, Lolo?
8: Què dieu?
0: A favor dels petardos, sí o no, Lolo?
8: A favor.
0: Sí.
1: Sabia que diria que sí.
0: I per què sí?
8: I vosaltres, que sou més de petardos o de petardes?
0: Ah, molt bé.
1: Les dos.
0: Lolo, què faràs per Sant Joan, tu?
8: Festa
0: grossa.
1: Dios, a on, Lolo?
8: Un dia que me donen festa, faré festa.
0: Molt bé.
1: Ara, festa gitana amb el Lolo. Ole,
0: per favor.
1: Ole.
9: Una manola perquè la dona treballi.
0: Una manola perquè estarà solet. Molt bé.
1: Oh, jódete, mujer. No.
0: Molt bé, gràcies, Lolo, que vagi bé.
1: Adéu.
4: Som bisexuals. Ens agrada el vi i el sexe. Flash Urban.

0: Yo soy muchacha. Aisa RVFV, muchacha, al Flash Urban.
1: Estaba en un lugar.
0: Por favor.
1: No, ve.
0: ¿Vos demaneu una broma telefònica? A mi a WhatsApp, va.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Ara anem a recuperar una broma que vam fer l'altre dia, que vam trucar una dona de part d'un paquistaní.
1: Sí, exacte. El seu novi demanava la broma, ens deia que li prenéssim el pèl fent-nos passar per un contacte d'un paqui que tenia allà un supermercat i que li volíem llogar una habitació al seu pis. El cas és que aquesta tia no llogava cap habitació i la vam posar molt nerviosa.
0: Per favor.
2: Si tu has perdut el Flash Urban...
3: Hola.
1: Hola, Cristina.
3: Sí.
1: Què tal? Per fi et localitzo, hòstia, que estava... Ja, oh, joder, he intentat trucar amb molts números i per fi m'agafes. Què tal, com estàs?
3: Bé.
1: Bé? Oye, no t'explico. M'ha donat el teu contacte al paqui del locutori. Per un tema d'una habitació que estàs jugant, no?
3: Al paqui del locutori?
1: Sí.
3: No.
1: Com que no? M'ha dit que sí, que estàs superinteressada i que tu estàs jugant una habitació, Cristina. Home.
3: Que no. El Cristina, paqui del locutori del meu barri.
1: De Mollet del Vallès, coño, sí.
3: Sí, de Mollet del Vallès,
1: pues
3: que no.
1: Pues està. Cristina, a veure, que sí, que... Vale, que ja sé que suposo que estàs sense l'activa i tot el rotllo, però que de debò que vull jugar-te a l'habitació, si us plau.
3: Però que no estic jugant ninguna habitació.
1: Cristina... A veure, com m'estàs dient que no jugues a una habitació si m'han dit tota l'estona que sí que ho estàs fent?
3: Que no, que haurà una confusió, que no estic jugant a ninguna habitació. Veure, o sigui, que m'estàs contando.
1: Oye, a mi parlen bé, Cristina.
3: Si t'estic parlant bé.
1: Bueno, lo de què m'estàs contando una mica farruca, no m'ha agradat gaire, la veritat. Jo et vinc amb interès, et vull ajudar perquè estàs jugant a una habitació i ara em dius això, no m'ha fet molta gràcia, de debò.
3: Però que no, o sigui, que no estic llogant ninguna habitació. En sèrio, el paqui... Però el paqui... Quin paqui?
1: El del locutori de Mollet del... Cristina, el paqui del locutori, va, si us plau, no et facis la tonta ara. Ostres.
3: El de darrere de casa meva. No, és que l'altre dia em va passar... És que no estic llogant ninguna habitació.
1: Però com que no? Si ens ha insistit a quatre col·legues i els altres també estan interessats, et trucaran tots, eh?
3: Però quins col·legues? O sigui, estic flipando, que no...
1: Cristina, a veure, a quin preu l'estàs jugant, més o menys?
3: Que no estic jugant l'habitació, que no, que jo vic amb la meva parella, que no estic jugant l'habitació.
1: Bueno, a mi no m'importa, compartir, o sigui, no hi ha problema, si és per això.
3: Sí, claro, venga.
1: Què passa?
3: Que no estic jugant ningú, o sea, esto ha sido una equivocación o algo, no sé.
1: Bueno, jo crec que al final t'has rajat tu i ara estàs deixant-me malament a mi, però em fa una mica de ràbia, la veritat.
3: Que no, però qui t'ha donat el meu número de telèfon?
1: Això ja és cosa meva, m'ho guardo per mi, però ja saps qui m'ha donat.
3: Com que és cosa teva? O sigui,
1: ja saps qui m'ho ha donat, Cristina, ja saps qui m'ho ha donat. Va,
3: que no sé
1: Cristina, escúchame un momento, que ja saps qui m'ho ha donat, sisplau.
3: Que no me grites, però qui t'ha donat el meu número?
1: Però que ja ho saps, joder, Cristina. Macho, ara després de 5 minuts de conversa farem veure que res. Home, Cristina... Macho.
3: ¿Pero qué me estás contando? O sea, encima me estás vacilando. ¿Pero quién te ha dado mi puto yo, número de teléfono?
1: Cristina, escolta'm una cosa. A mi, lo de parlar-me malament m'ha sentat una mica feo ara mateix, eh? No m'ha fet cap mena de gràcia.
3: Perdona, m'estàs parlant tu malament.
1: Hala, però què va? De què vas, tia? Amb aquestes formes.
3: De què voy? Encima, de què voy? O sigui, que estava a casa meva, que m'estava tombant, que m'estava relaxant i m'estàs xocant tu.
1: A mi ara no em tiris la canya que si estaves tombada i tal, eh? A mi això no m'interessa.
3: Que et tiro la canya, perdona.
1: Home, ara no, primer et fas la tonta, que mare meva. Després em dius que no saps res, que no llogues cap habitació. I ara em dius que si estàs tirada, que si vols que vagi amb tu, que estàs tombada.
3: És que em vesteixo ara mateix.
1: És que no estàs tombada, estàs tombada.
3: I me cago en la madre que lo parió.
1: Tu no estàs tombada. Pues ves al paqui i le dices. Y me llamas con él. No, pues bajas, escúchame un momento. Pues bajas al paqui y me llamas con él, por favor.
3: ¿Pero por qué me estás chillando?
1: Porque tú me has dicho que puto, que estás tumbada, que no sé qué. A mí me estás mareando un poco con tu rollo así gitaneo, ¿sabes?
3: Pues gitaneo. Perdona, gitaneo.
1: Sí, bueno, perdón, una forma de hablar. Ja m'entens, Cristina. Porto un dia una mica dur, així que, si us plau. Fem una cosa, no? A quan estàs del paqui?
3: A 2 minuts.
1: 2 minuts. Fem una cosa, ves tirant i parlem un moment. ¿Qué llevas puesto ahora?
3: ¿Qué te importa que llevo puesto?
1: Bueno, por saber si para acelerar el proceso, para que te vistas y vayas al
3: paqui. Bueno, pues
1: paqui.
3: El pijama.
1: Bueno, baja en pijama, si es Mollet del Vallès.
3: ¿Pero cómo voy a bajar en pijama? O sea, está detrás de mi casa, pero para bajar en pijama tampoco.
1: Bueno, a ver, pues ponte una pampa, si da igual. És el barri, no passa res. Anem a parlar amb ell i ja veuràs que t'ho confirmarà. El que tu li vas dir amb ell i ell el que m'ha dit a mi, Cristina.
3: Però saps una... Em sona la teva veu, eh? Em sembla que m'esteu trucant del Flash FM i segur que és una puta broma del meu marit. És que, clar, és que com us escolto escolta, cada dia, és jo, una broma. Sou al Flash FM.
1: Escolta'm una cosa, a mi la ràdio que escutxes a mi no m'importa, ¿vale? En primer
3: sou
1: lugar.
3: Sou vosaltres, por favor, en serio, de verdad, sou vosaltres. És que no me lo creo que m'esté pasando a mi. No m'ho crec, no m'ho crec, no m'ho crec.
1: Però de què parles, coño? Deixa'm en pau, jo no truco de cap ràdio, que et vull llogar a l'habitació.
3: Que no... Vale, la llogo per 1.500 euros. Estàs disponible?
1: Però mamada incluïda o no, Cristina?
0: Ai, Cristina, que... és el primer cop que pilles! És el primer cop!
3: Hòstia, us he reconegut, no, el ja... Sánchez Faema, us ha trucat el David, no?
0: Sí, però, Cristina, una cosa, al principi t'ho has cregut tot, tot, tia.
3: Sou uns fenòmenos, de veritat.
1: Joder, mira, ens ha passat pocs cops, jo crec que màxim 3 vegades, però ens han reconegut, alguna vegada. Déu-n'hi-do.
3: Clar, és que jo us escolto cada dia i a sobre us escolto amb ell, o sigui, és que, vaya tela.
0: Quan
3: vingui després a treballar, ja veràs tu la que li vull aliar.
0: Què t'ha passat amb el Paqui de darrere a casa teva, tia? Què ha passat?
3: Que bueno, de la nada, li va donar el meu número de telèfon. Vaig arribar, tenia un mòbil per resetear i tot el rotllo, em va dir, déjame tu número, i de la nada... que alquilo habitaciones.
0: Hola.
1: Ui, però cuideu que no sea una estafa, això, eh?
0: Clar, clar.
1: Déu-n'hi-do.
3: Sí, bueno, no sé, pero ahora mismo, o sea, estoy orgullosa que me ha llamado Flash FM.
0: Molt bé, Cristina. Bueno, guapa, un pato, que vagi molt bé.
1: Vinga.
3: Gràcies.
2: Escolta'ns de dilluns a dijous de 8 del vespre a 11 de la nit i dissabtes de 10 de la nit a 1 de la matinada.

0: 8. Aquest estiu camina còmode, fàcil i amb molt d'estil. Arriben les noves sandàlies Skechers Sans Free Slippins. Per tota la família. Sense cordons, sense complicacions. Només te les has de posar i ja pots sortir a gaudir de l'estiu.
1: Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia. Descobreix-les a les botigues oficials Skechers, a la planta baixa de l'Illa Carlemany, a Escaldes Engordany i a l'Avinguda Meritxell 45 a Andorra la Vella.
0: Aquest estiu, sandàlies Skechers Sans Free Slippins.
2: Encam està de festa. Del 19 al 22 de juny arriba la Festa del Poble, amb més de 40 activitats per a totes les edats. Música en directe, esports, gastronomia, espectacles infantils i molta diversió. Vine a gaudir de l'espectacle This is Michael, dedicat a Michael Jackson, i dels concerts de Suu, Triquell i Buós. De les activitats populars com l'Encam de Gresca, el Crash Car i el Fest Tapa. Consulta tota la programació a comuencamp.ad. I recorda, fem que l'espai de festa sigui un espai segur per a tothom.

0: minuts la tens activada al teu mòbil. A punt per utilitzar-la al moment i on vulguis. Sense plàstic, més ràpid impossible. Nova targeta virtual. Demà hi ha banc, esclar.
1: Hi ha interaccions especials. Hi ha interaccions d'un altre planeta. Però les que ens agraden són les que fa Sergi Domènech cada tarda de 4 a 8.
2: Què diu, jefe d'equipo?
3: Hola, hola.
4: Bona tarda, Sergi.
3: Bona tarda, Flash.
1: Escolta l'Interactua, el programa que triomfa a les tardes de Flash FM. Interactua amb Sergi Domènech, el programa més... El programa de les tardes de Flash FM.
5: Flash FM. Flash.
1: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM. Flash. Et volem escoltar. Truca al 93-545-6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
6: Pensaba que contigo iba a envejecer.

0: Bad Bunny, això es diu Baile Inolvidable, sona a través del Flash Urban a les 8 i 27. Avui que estem preguntant, petardos sí o petardos no?
1: Exacte, busquem la polèmica perquè sabem que hi ha gent, doncs, això, una mica més sensible pels gossets, per tot això, i d'altres persones que diuen a la mierda és Sant Joan, conyo.
0: Vinga, va, telèfon obert. De moment està guanyant el sí.
1: Ara, bé.
2: 93-545-68-68.
0: I ja que ens truqueu, també volem saber com passareu la revetlla de Sant Joan, amb qui celebrareu, i si teniu salseo per aquest Sant Joan, pues, també ens ho dieu, que això ens encanta.
1: Exacte, si teniu un grupito de col·legues i us voleu follar algun o alguna, pues, també ens ho comuniqueu, que ens interessa molt.
0: Vinga, va, truca'ns ara. 93-545-68-68 és el telèfon de la ràdio. De moment, per dos vots va guanyant el sí, i de moment el no només té un vot. Petardos sí o petardos no?
1: Decide tu, llamando al Flash Urban.
0: Dale, canya, va. Hola, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Com et dius?
3: Javier.
0: Javier, des d'on es truques?
3: D'aquí, de Sant Salvador de Guardiola.
0: Molt bé, Javier, de Sant Salvador de Guardiola. Petardos sí o petardos no, Javier?
3: Sí, sempre.
0: Sí.
1: Sí, i sempre. Home, sempre no, només per Sant Joan, vols dir, no?
3: Bueno, més que res, això, clar, clar.
1: Vale, vale.
0: Vale, i... Què en penses de la gent que diu que no?
3: Bueno, cadascú pot tenir la seva opinió.
0: Molt bé, ell respecta les opinions de tothom.
1: Sí, sí, però argumenta una mica més. Ja sabem que tothom té la seva opinió, Javi, però per favor, digues alguna cosa més, cabron.
3: Ah, bueno, que vols que digui?
1: Per exemple, tu, ja, abans hem dit, no?, que els animals a vegades, pues, li poden espantar i tot el rotllo. Tu què opines d'això?
3: Bueno, és que està bé. O sigui, s'hauria de fer igual... Pica un puesto especial per tirar petardos i que no hi hagi animals.
1: Vale. Vale, doncs mira, això és una resposta més elaborada. Has vist, Javier?
0: Abans de tirar el petardo, doncs vigiles que estiguis sol, d'alguna manera.
3: Exactament.
0: Amb qui passaràs la revetlla, Javier?
3: Amb la família i amics.
1: Oh, molt bé. És un home familiar, eh?
4: Que bé.
1: Sí, amb la coca de Sant Joan, per acabar. Molt bé.
3: Exactament.
0: Molt bé, Javier, moltes gràcies. Que vagi bé.
3: Igualment. Adéu.
2: 93-545-68-68.
0: Doncs el sí està agafant pistolada per aquí, eh?
1: Bom, bom, bom, bom, bom.
0: Home, ja que aquest home diu que vol tirar petards, que què millor que fer-ho amb la traca.
1: Molt bona idea.
0: Per molt, Sant Joan comença abans de la revetlla. Comença preparant-ho com toca, amb la traca, saps?
1: Toca't amb la traca.
0: Amb petards, coets, bateries... I una varietat de muntar-la com toca. I aquests dies, a més, amb promocions que valen la pena. Ojo. Aquest Sant Joan, parada obligatòria a la traca.
1: Yeah!
0: Pim, pam, bum! Ja està. Hola, bona tarda.
1: Ai, Miguel.
5: Hola, bona tarda.
0: Com et dius?
5: Esteban.
0: Esteban.
1: Ei.
0: Des d'on has trucat, Esteban?
5: Ahora mismo, con el móvil manos libres.
0: Con el manos libres, Esteban.
1: I a quina zona estàs trucant amb el manos libres?
5: Para un solitar plegamans.
0: Molt bé. Petardos sí o petardos no?
5: Petardos no.
0: No?
1: Per què?
5: ¿Por qué? Porque yo tengo animales, tengo gossos y tengo gats, y tanto que preservan la gent, que hay que cuidar molt els animals i tot això també, jo penso que les fan molt mal, molt mal.
0: Li fa molt de mal. Ho passa molt malament, els teus gossos?
5: Ho passa molt malament, sí.
1: Ja, és que sap greu, eh?
5: I jo no soc partidari de donar-li pastilles ni donar-li res, i el que faig és sopar a casa i tot lo... Los animals a dintre.
0: Ah, ja. Venen pastilles al veterinari pels gossos, per Sant Joan?
1: Hòstia.
5: Sí, per dormir-los, per contar-los una mica, i així ja no s'entre tant
0: tots
5: los petardos.
0: Ah, sí. Vale, vale.
1: Això ho fa molta penya. És com això que et fotes pels marejos en els barcos, sí, però una mica exacte. El mateix pels gossos.
5: Això mateix, sí.
0: Molt bé, doncs apuntem un nom. Moltes gràcies, Esteban, que vagi bé.
1: Adéu, xato.
5: Molt bé, a vosaltres. Adéu.
2: 93-545-68-68.
0: Petardos sí o petardos no?
1: Va, truca'ns ara i ens ho dius. Bum, joder!
0: Ara arriba el gordo.
1: ¿Cómo?
0: Tú me tienes...
2: Flash Urban, el programa de les cabres, les cabretes i els cabrons. A Flash FM. Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Saps per què te truco?
2: Adiós, perquè...
3: Dios, vull lligar amb tu.
1: Perquè ets un pesat, tio. Perquè a aquesta hora que volem escoltar la música i de vegades tu parles molt, eh?
2: Hola! Pues digue-li al meu jefe, cabrona, eh?
0: I a tu? I a tu? Què t'ha passat avui?

0: Fantasías del Rau Alejandro i el Farruko. Vaya temazo, per favor.
1: Tu has dit que era una cançó molt bona per fer alguna cosa, no?
0: Per, sí. Per escoltar el Flash Urban.
1: Ah, vale.
0: Vinga, va.
2: 93 545 68 68.
0: Fantasías contigo.
1: Bé.
0: Molt bé. Hola, bona tarda. Hola.
1: Hello.
0: Hola, com et dius?
3: Jo em dic Matías.
0: Matías.
1: El rei de les ties.
0: Matías, és d'on ens truques?
3: Però l'última vegada que vaig trucar em va dir el mateix. El rei de les ties.
0: Bueno, són molt originals, Matías.
1: És que ets el rei de les ties, és per això, no pel nom.
0: A veure, Matías, petardos sí o petardos no, va.
3: Sí, tio, ho fa tot, tio. Avui, Revella de Sant Joan, anem a la platja allí a cremar-ho tot, tio.
0: A quina platja aniràs?
3: A la Pineda.
0: A Pineda, molt bé.
1: Ah, hòstia. Ara,
3: tinc un apartament allà, jo soc de Reus, te truco de Reus.
0: Perf.
3: Però tinc un apartament allà a la Pineda i sempre anem allà i, tio, i fa goig, ve tota la gent allí, petardos, platja, gas a tope, tio, claro.
1: Molt Déu-n'hi-do. Sabíeu que a la platja només es poden tirar els coets perquè si tires un tro d'aquests que peten, sí, amb la sorra, no sonen, tio.
0: Ah, no?
1: És una olla, sona superfluix.
0: No fa pum?
1: No fa mega pum, fa com no. Un pum, com
0: vaya,
1: un pet.
0: Vaya pinga.
1: Sí, sí.
0: Vale, vale.
3: Sí.
0: Molt bé. No m'entero de res, adéu. Vinga, que vagi bé.
1: Adéu, Pineda.
0: La cobertura del Matías.
1: Adéu.
0: Hola. Hola, hola. No? Bona tarda. Per favor.
1: Parat, parat.
0: Vale, va, fem recompte. Petardos sí, petardos no. Està guanyant el sí amb 4 vots i el no en té 2.
1: Buf, sí. Bomba. Que bona superació, eh?
0: Bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Qui ets tu?
4: Soc la Cristina.
0: La Cris.
1: Déu meu, Cristina, tens veu de Cristina, només t'ho diem, eh?
4: Bueno, soc una dona transsexual, què passa?
0: Ah, sí?
1: Doncs pues ens sembla perfecte, què passa?
0: Des d'on ens truques, Cris?
4: Pues mira, estic sortint ara mateix de Sant Vicenç de Castellet.
0: Molt bé.
1: Ara, dale, machote. I què faràs per Sant Joan?
4: Vamos. Treballar.
0: Oh, no! Oh!
1: Ah, okay.
0: De què treballes?
4: Ah, soc repartidor d'Amazon.
0: Ets repartidora d'Amazon?
4: Sí.
1: Vale, Cristina, i...
0: Però no et poden donar festa per demà la nit, tia?
4: No, l'Amazon treballa tot els dies.
0: Algú ha de repartir els paquets?
1: Clar, algú ha de repartir els petardos, clar.
0: Ah, clar.
1: Sí, sí.
4: No, els petardos no.
0: Ah, per tant, tu què votes? Que sí o que no, Cristina?
4: Bueno, jo no diria ni que sí ni que no, sinó que, clar, no només són els animals, també són els nens amb autisme i hi ha més gent que sofreix amb els petardos. Jo diria que els petardos es tindrien que fer d'una manera que siguessin silenciosos, sense fer tant soroll, que siguessin, clar, que llavors... siguessin només... Luminosos.
0: Sense fer.
1: Oh! Clar, però llavors es diria bombeta i no petardo. Que no ho estic criticant, eh? És una bona iniciativa. Mira, de fet hi ha un petard que és el perro cagón.
0: Ah, sí.
1: Que és un gos que treu caca, és divertit.
4: Sí, però saps el que es passa també? Que no és només a Sant Joan quan tiren els petardos, també és quan guanya el Barça, quan s'acaba la Champions, quan s'acaba la Lliga... I
1: bé.
4: Això tot, home...
1: Ara.
0: Clar, sí que és veritat que a vegades ho enfoquem tot només amb Sant Joan, però que al llarg de l'any també hi ha molts petards.
1: També es fan servir focs artificials, sí, sí. Mm-hmm. Fins i tot per partits que no són ni finals de futbol, que a vegades quarts de final, perquè no sé quin flipat tira petardos, i dius, sí, a veure, sí. calma.
0: O per any nou.
1: O per, clar, exacte, sí, sí, sí.
0: Per tant, Cristina, a tu t'apuntem un no.
4: Sí.
0: Molt bé.
1: Cristina, ara fora conyes, no ets trans, no, era una broma, oi?
4: No, sí que...
1: Ah, sí que ho ets. Hòstia, doncs pensava que ens prenies el pèl, que cabrona. Vale. Perdó.
4: No passa res.
0: Gràcies, Cristina, que vagi bé, guapa.
1: Adéu.
4: Igualment, que vagi bé.
0: Adéu. Hola.
5: Hola.
0: Hola, qui ets?
1: Per favor.
5: Mari.
0: Mari.
5: Sí.
0: Mari, on és, cariño?
5: ¿De dónde soy? De Barcelona.
0: Ah, vale.
1: Val, Mari. No.
0: A veure, Mari, petardos sí o petardos no, Mari?
5: Petardos no.
1: Uf, dius que no, però no molta contundència, Mari? Què ha passat?
5: No, porque no m'agraden a mi los petardos, no.
0: No t'agraden els petardos.
5: Eso de que me tiren los petardos a la piel, odio eso.
1: Ah, però
5: también
1: que tira...
5: te digo que una noche San Juan sin petardos, yo lo tiraría en la playa, por ejemplo, ¿no? Mm-hmm.
0: Clar, o sigui, no t'agraden els petards, però no t'imagines una nit de Sant Joan sense petards.
1: Sense petards, clar.
5: Claro. Es un no, pero también lo entiendo por otro lado, ¿sabes?
1: Claro, Mari, estás ahí con sentimientos encontrados.
5: En las plazas del pueblo, en las plazas, en la playa, yo qué sé.
1: Pero, Mari, una pregunta. Mari, perdón, sí, cielo. Abans havies dit que algú te tiraban petardos a los pies. ¿Quién es tan hijo de puta que te lo hace? ¿Quién es?
5: Es verdad, es que odio. Por eso los odio. De pequeña me lo hacía.
0: ¡No!
5: Tiraban petardos a los pies.
0: ¿Se han rayado tú?
1: Tu padre. Ahí. Venga, niña, corre.
5: No, mi padre no, que es muy bueno, muy guapa. Qué no, gel. Pero yo digo que no, que no.
0: Que no, no tardan los petardos y ya está.
5: No, no. Y que pues haría zonas, pues plazas...
0: Mari,
5: que, cariño.
0: El divendres 26 de juny tens algun plan o què?
5: Treballo, segurament.
0: Pues mira, demana festa, cariño. Perquè Flash FM, Mari, arriba al Club Open Air més espectacular del país.
1: Bé!
0: A Macarella Mediterrània Club a Comarruga.
1: Wow!
0: Mari, no t'ho pots perdre.
5: M'apunto, eh?
0: Mira, amb el Sergi Domènech i amb l'Héctor Ortega... Calla, Mari. Que salta la cabina junt amb els residents de La Fiebre.
1: Ojo, Mari, eh?
0: El David Nau i la Cristina Live. No, no, Cristian, perdó, Cristian.
5: Yo quiero ir...
1: La d'abans, la...
0: La xefa de Materra, Macarella, per ajudar a pujar la temperatura. Més info, Mari, a la pàgina web que es diu macarellaclub.com, ¿vale?
1: Ojo.
5: Molt bien.
1: Però, Mari, et volem allà donant-ho tot, eh? Con tu mejor vestido y borrachísima.
5: Vale, ok. Eso está hecho.
0: Gràcies, guapa, que vagi bé.
5: Gracias, un pato.
2: Les cabretes truquen al Flash Urban. 9-3-5-4-5-6-8-6-8.

0: Choque, de la Bacchiali, del Chencho Corleone.
1: Choque, esos cinco.
0: Som tan originals que anava a dir el mateix.
1: Sí o no? Bueno, és normal, ens estem fent grans, bro, és normal.
0: Sí, sí. Petardos sí o petardos no?
2: 93 545 68 68.
0: I atenció, perquè ara mateix està empatat el sí i el no. Heavy.
1: Ara, això ens agrada, la polèmica, i sobretot ens mola l'explicació que fan els oients.
0: Hola, bona tarda. Hola.
3: Bona tarda.
0: Hola, com et dius?
1: Ai, tio.
3: Martí.
0: Martí, treu els mans lliures, que no et sentim, sisplau. Martí, petardos sí o petardos no?
3: Petardos sí, petardos sí.
1: Vale, per què, tio?
0: Martí?
1: Martí?
0: Martí.
3: Perquè, no sé, així la lio. Amb uns amics.
1: Així la lio amb uns amics. Aquesta és la teva explicació de polla, perquè la veritat no ens ha agradat res.
3: Sí, perquè amb petardos, boah.
0: Bueno, Martí, veig que la teva explicació és molt sensata, molt bé, t'expliques molt bé, Martí. Segurament que has tret molt males notes aquest any.
1: Sí, sobretot en redacció, saps
0: en
1: plan, o no?
0: Justifica la teva resposta i el Martí fa...
3: No, no, no.
1: El Martí diu, com mis col·legues nos fumamos petas.
0: Hola, bona tarda. Hola?
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: José Luis.
0: El José Luis.
1: Rodríguez Zapatero.
4: Zapatero.
0: José Luis, des d'on ens truques?
4: Pues de Cambrils.
0: Molt bé.
4: Des del cotxe, però de Cambrils.
0: Molt bé, José Luis. A veure, petardos sí, petardos no?
4: Petardos sí, però controlat.
0: Vale.
4: Amb un petardrón o fer algo, estigui controlat, perquè si no, és que no tenim cap.
1: Un petardòmetro. M'ha agradat molt aquest nou invent que, no. que ha dit el tio, eh?
0: Bueno, és un lloc per anar a tirar petardos, no?
1: Ah, no, jo crec que diu el limitador, el petardòmetro, com per limitar el soroll del petard.
4: No,
0: jo crec que...
4: No, no, no.
1: Ah, sí?
4: Petardrónomo.
0: Clar.
4: Petardrónomo.
0: Clar, per anar a tirar petardos,
1: però sí. Existeixen, això?
0: Sí.
1: Ah, jo no els coneixia, sí. Ja ves.
4: Bueno, això és un projecte que tinc en ment, ara.
0: Hala, ho faràs un?
4: Que va. Ah, però això ho hauríem de fer, igual que fem les fogueres controlades, doncs els petardos també, perquè, hòstia, la gent es passa molt.
0: Tu proposes de tenir un parc exclusiu per tirar petards que no molesti a ningú, ni a cap gos, ni a ningú?
4: Ja no per molestar, sinó perquè és festa i, pues, mira, està bé, no? Però, sinó pel mal que fan. Ja no només els gossos, a la gent amb autisme i tot això, sinó... Crema'm, la gent es passa molt.
0: Vale, tu has dit que sí als petards, però el que estàs justificant...
4: Però controlats.
0: Te'n vas cap al no, eh?
4: No, però...
1: Ja.
4: No. Diria que no, perquè no tenim cap. Mm-hmm. Però s'ha de tirar petards per Sant Joan, home.
1: Vale. Ja. Potser s'hauria de fer, rotllo, unes hores concretes, no? En comptes de durant tota la nit, s'hauria de fer, vale, de 9 a 12
4: no,
1: o
4: no,
1: de
4: 11 no.
1: a 12?
4: Tota la nit. I a més, us volia demanar un favor.
1: Hòstia.
4: Vale? Que feliciteu a la meva filla perquè va néixer el dia 23 a la nit, a les 11 de la nit.
0: El dia 23 a la nit?
4: A les 11 i 3 minuts va néixer com un petardo.
0: I com es diu?
4: Júlia.
0: Doncs vinga, felicitem a la Júlia.
1: Felicitat, Júlia. Bona avançada, és que serà demà, clar, avui no. Sí.
4: És demà, i demà anirem a veure's aquí a Vilaseca.
0: Ah, demà vas a Vilaseca.
1: Ah, sí?
0: A veure el Domènec.
4: La Festa Plaç.
0: Sí.
4: Festa Plaç, el Domènec.
0: El Jaume Riu i l'Ortega.
1: Molt bé. Són tres petardos aquests, eh?
4: Per això anem.
1: Perra.
0: Doncs vinga, que vagi molt bé. Saluda'ls a part nostra.
1: Adéu, guapo.
4: Vinga. Adéu.
0: Bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Hola, com et dius?
5: Jo soc en Gerard, que m'ho he pensat millor i voldria canviar la meva resposta.
1: Què vol dir?

0: tío.
1: Vale, perf, pues apunta'm un no. Gràcies.
0: Adéu, tío.
1: Petardos sí o petardos no?
2: 93 545 68 68.
1: Hola. Ui, la ràdio.
3: Hola.
1: Hola, baixa'm el volum de la ràdio. Com et dius?
3: Hola, sóc l'Atzaf.
1: Atzaf.
4: Així fa el petard al soroll, eh? Atzaf.
1: Atzaf.
3: Sí, m'escoltes?
1: Sí, des d'on ens truques?
3: Som de Terrassa, però estem tornant des de Cadaqués.
1: Molt bé,
3: Atzaf. Que hem vingut a passar el dia, que avui a Terrassa estàvem a 37 graus i hem dit, fotem el camp.
1: I ja s'ha anat a Cadaqués.
4: Joder, bon viatge, eh? Per evitar la calor, Déu-n'hi-do.
3: Sí, sí, havíem de venir amb els amics i hem dit sí o sí. Bueno. No, però ha valgut la pena, ha valgut la pena.
1: Home, em sembla un plan a fer una Cadaqués, si
4: no, no, Cadaqués mola molt. A veure.
1: Molt bé.
3: Uah, increïble. Molt bonita, eh? Molt bonica, eh?
1: Molt bonita.
4: Sí, és meravellosa.
1: Atzaf, petards sí o petards no?
3: Jo sóc partidari de petards. Em sap greu, jo sé que a la gent hi ha gent que li molesta, però...
1: Sí. Petards,
3: sí.
1: Petards, sí, per l'atzar.
3: Mira, hay un dicho que una vez al año no hace daño.
4: Vale. Sí, sí, no, a veure, això és veritat, que un dia a l'any, pues mira, es pot fer. Mm.
1: Gràcies, tio, que vagi bé.
4: Adéu, Atzaf.
3: Vinga, adéu.
1: Adéu, adéu. Doncs la cosa està bastant igualada. El sí ara mateix té 7 vots i el no en té 5.
4: Estic sorprès, eh? Déu-n'hi-do.
1: Sí. Hola.
5: Què ha passat? Ai, hola, bon dia.
1: Hola. Ui, la hola? Ràdio. Podets baixar el volum de la ràdio, sisplau.
5: Ah, sí, sí, la baixo, la baixo.
1: Com et dius?
6: Com et dius?
5: Maria José.
1: Maria José.
4: Maria
5: José. ¿Me escucha? Maria José, ¿me escucha?
4: Sí, sí, sí, te escuchamos.
1: Maria José, ¿des d'on
5: bueno,
1: truques?
5: Bueno, jo des de Sant Antoni de Calonja.
1: Molt bé.
4: Fantàstic.
1: Què diu la Maria
5: bueno,
1: José?
5: Jo vull dir que sí. Jo voto que sí perquè és tradició. I la les tradicions s'han de mantenir.
4: Vale.
1: Molt bé, Maria José.
4: I en quant als gossos i a la gent una mica tal, i als incendis i tot això, què
5: pues
4: opines?
5: Doncs mira, els gossos, pues jo, mira, jo tinc una amiga que se'n va no sé on a portar el gos perquè no tingui por, que ah. T'aguantem, pobrets que pateixen, però, a veure, tampoc ho deixarem de fer tot perquè...
1: Tomba.
5: Els gossos, no?
4: Sí, sí, no? Una vale. Opinió més.
1: Vale. Maria José, quin és el teu petardo preferit, tia?
4: Jo, el Canuto.
5: Els coets.
1: Els coets.
4: Home, els coets són molt macos sí. De veure al cel, eh? Són una preciositat.
1: Clar, la Maria José sí. Té pinta de... Sí. Els coets i les fonts, saps?
4: Sí.
5: Exacte, les fonts.
4: Però s'aparta 100 metres, ai, ai, ai, ai, ai. I després, ai, que bonito.
1: Oh, que bonito.
4: Sí. Soy Mariajo.
5: Els que no m'agraden són els borratxos aquells que deien els borratxos, no?
4: Nosaltres, vols dir?
5: No, los borrachos, aquells que fan per terra.
4: Ah, la baldufa, no?
1: Es diu borracho, això.
4: Bueno, en los 80...
5: Doncs hi havia uns que feien pop-pop-pop i se n'anava per tot arreu.
1: Què feien, què feien?
4: Ai, Mariajo, nos vas a matar del disgusto.
1: Adéu, Mariajo.
5: Adéu.
1: Adéu, Cari.
5: Adéu.
2: El Miquel i el Tomàs no estan per tonteries. Oh.

0: La Villa, del Ryan Castro i el Capo. Són les 9!
1: Què dius?
0: Els nens han d'anar a dormir.
1: Ja era hora, collo.
2: Aquest és un missatge pels nens i les nenes. El Flash Urban us desitja bona nit.
3: És hora de dormir. Tu marxa i abraça els llençols. Yeah. No deixis la ràdio, escolta'ns al llit. És hora de dormir. No et facis l'adormit.
0: No.
3: Saben que t'estàs amagant.
0: Aha.
3: Agafa el peluix i vés a fer un on.
0: És hora de dormir. La cabra. Els nens ja no poden trucar al Flash Urban.
1: Oh.
0: Però ens poden escoltar.
1: Vamos!
0: I ja està. Avui que preguntem, petardos sí o petardos no?
1: Exacte, i una mica de per què, ¿vale? Que no val dir sí o no. Volem una mica el vostre argument.
0: I també volem saber què fareu per Sant Joan. Vinga, va, truca'ns ara i ens ho expliques.
4: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Ja sabeu que també podeu demanar bromes telefòniques a través del WhatsApp de la ràdio.
1: Vinga, va, us el recordem per si encara no ens teniu guardats al WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Al WhatsApp de la ràdio per demanar una broma telefònica.
1: Vinga, pide.
0: Hola, bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
5: Mar.
0: Mar, des d'on ens truques?
1: Bajo del mar.
5: Des de Malgrat de Mar.
0: Molt bé, la Mar de Malgrat de Mar. Molt
1: Mar,
0: bé.
1: Bé.
0: Molt bé, Mar. Mar, petard sí o no?
5: Jo opino que no.
0: Dios!
1: Ostres, la Mar va molt forta.
0: I per què sí. No, Mar?
5: Més que res perquè tinc gos i tinc gat i ho posen malament. Jo entenc que és una tradició i m'agrada, però si realment fos un dia ho entenc, però és que no és un dia. No, és dos dies abans i quatre després. Jo ho tota una setmana.
1: Sí, perquè després que si Sant Pedro i que no sé què, no? Com que la gent es tira tota l'estona a les festivitats. Ja.
0: Clar, per Sant, per Sant Pere també hi ha gent que tira petardos.
1: Sí, sí, sí, sí.
5: Llavors aprofiten. Llavors jo entenc que si fos un dia en concret, com Sant Joan, la vetlla, sí. Però com que la gent, bueno, fa tota la setmana, doncs opino que no. O per almenys amb un horari reduït. Que fossin a la platja, pues, unes hores.
0: Vale.
1: Ja, no, no, clar.
0: Per tant, Marc, tu demà com celebraràs Sant Joan sense petards?
5: Mira, treballo a la nit.
0: De què treballes?
5: Soc protèsica.
1: Ets què?
5: Protèsica dental.
0: Ah, ah,
1: que,
0: vale.
1: Ah, que poses pròtesis dentals, vale, vale. Ah, jo no sabia que protèsica, no, no havia sentit
0: ja,
1: mai
0: ja,
1: l'ofici.
0: Ja, aquí, que, vale,
1: hòstia,
0: vale.
1: Però m'agrada, hem après algú nou. Va, va, va, va.
0: Molt bé, Mar. Doncs bueno, bona revetlla, que vagi bé, Mar.
1: Vinga, i tira molts petards, eh? No, és broma.
5: Adéu.
1: Adéu, Mar.
0: Adéu. Hola, bona nit.
6: Bona nit.
0: Hola, com et dius?
1: A favor.
6: Isabel.
0: Isabel.
1: Isabel Ayun.
6: Bueno.
0: Isabel, antes muerta que sencilla, hija.
1: Sí, sí.
0: Isabel. Vale, Isabel, ¿petardo sí o no?
6: Petardo sí.
0: Molt bé.
1: És que jo amb aquesta veu i aquesta energia sabia que diria que petardo sí i pel cul a més, eh?
0: És la fiestera del pueblo, la Isa.
1: Joder.
0: Molt bé, Isa. Isa, què faràs per Sant Joan?
6: Anirem a veure l'encesa de la flama del Canigó.
0: Dios!
1: Ojo, eh? Oh. Amb aquesta cançó de fons. Isabel, la palmat amb tanta energia.
6: Hola.
0: Hola, Isabel, cari. I amb qui celebra Sant Joan? Ja és el seu o no, tia?
6: Amb els amics i el meu fill.
0: Ah, vale, o sigui, no et liaràs amb ningú.
1: O no?
6: No.
1: Ah, no, no hay ningún maromo, Isabel, por ahí, Dios, escondido.
0: Dios.
6: Bueno, aún.
0: Dios.
1: Algú que t'ensengui la flama de Canigó a tu.
0: Per favor.
1: Sí. Venga.
6: Ahí, ahí.
0: Adéu, Isa.
1: Adéu, Isabel.
6: Adéu, guapos.
0: Adéu, cari.
1: Dios. Aquesta, amb el seu fill, a les 9 fa com nosaltres. Venga, niño, a dormir, que yo voy con el maromo.
0: Dios.
4: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Això es diu ja pa què.
1: Ja pa què, pa què.
0: De seguida anirem a agafar més telèfons per saber si els petardos sí o petardos no. Abans, però, anem a fer una broma telefònica.
1: Vinga, correcte. Ja sabeu, a través del 699-69-69-69, diu així. Hola, buenas noches. Os voy a dar una broma que es muy buena. La broma sería mi amigo Ramón, que el tío lleva sin la ITV desde diciembre del año pasado. Quiero que le hagáis un susto diciéndole que le van a pasar mañana por la mañana a llevárselo al desguace o al depósito. Es un Opel Astra 1.4 Turbo. M'ha donat la matrícula, es diu Ramon González Colom. A més, porta el cotxe amb un pneumàtic negre, així marronero, molt cani, i, bueno, doncs, anem a espantar-lo una mica. Serem de la poli de Martorell i a veure com li senta el tio.
0: Doncs vinga, l'altre dia no ens va agafar el telèfon, a veure si avui ens agafa el telèfon.
1: Ramon González Colom.
0: Vinga, Ramon.
1: Dale caña. Ah! Així farà.

0: Vinga, Ramon. Vinga, Ramon.
1: Ramón, agafa el teléfono, tío.
0: Venga, va, que es la policía, Ramón.
2: Buzón.
0: No,
2: la persona a la que llama no está disponible.
3: No. El tornem a trucar.
0: Va, fem una segona intentada, a veure si ara ens l'agafa.
3: A veure si ara sí que ens agafa el telèfon.
0: Molt bona aquesta cançó, bro.
3: Sí, sí.
0: No para de sortir-me el puto TikTok tot el dia.
3: A mi no m'ha sortit mai, encara.
0: A la que comença a sortir no para, ja veuràs. I la gent a veure si l'ha sortit també, els oients. És Alemanya.
3: Ramon, agafa el
2: telèfon.
0: Buzón. No, ens ha penjat, eh?
3: Ens està penjant el Ramon!
0: Fem la tercera última, ara que sabem que està...
3: Anem a insistir al Ramon.
0: Home, clar, què és això de penjar la policia local de Martorell? Com s'atreveix el Moltete? Home, no, ja està bé, ja n'hi ha prou.
3: Va, Ramon, tio, agafa el telèfon.

0: Vinga, Ramontín.
1: No l'agafa el Ramon?
2: Sembla que no, eh?
1: Bueno, el Ramon no ens agafa el telèfon.
3: Coses del directo, amigos. Però bueno, vosaltres podeu participar i demanar la vostra broma al 699-69-69-69.
1: Si vols demanar una broma telefònica, ens has d'enviar un WhatsApp ara mateix, va!
4: Envia'ns un WhatsApp.
1: Va.
4: 699-69-69-69.
1: Ens envies un WhatsApp i dius aquí, quan i per què li fem una broma i nosaltres la fem en directe. Abans de les 11, fem una broma.
3: Exacte. Escolta, aprofitant que demà és Sant Joan, podeu tirar per aquesta temàtica, que hi ha molta gent que viatja, que té cotxe, que no sé què. Podeu fer-la.
1: 699-69-69-69. Parlat de Sant Joan, per molts, Sant Joan comença molt abans de la revetlla.
3: És veritat.
1: Comença preparant-ho com toca, amb la traca. Pim-pam! Petards, bateries, fons, coets i molta varietat per muntar-la com toca. I aquests dies, a més, amb promocions que valen molt a la pena.
3: Bé.
1: Sant Joan, parada obligatòria amb la traca.
3: Pum!
5: Pum!
1: Com ha fet això?
3: La puta traca, pum!
1: No, fes-ho més bé.
3: Pum!
5: Pum!
3: Sí, pum!
1: No ho acabes de fer del tot igual, eh?
3: A veure.
5: Pum!
3: Pum!
5: Pum!
3: Pum! Ui, ahí està, eh?
1: Falta, eh?
3: Practicaré.
5: Bum!
3: Bum!
4: Som bisexuals. Ens agrada el vi i el sexe. Flash Urban.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flaix Urban. A la carta de flaixfm.cat. Flaix.
1: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa-te'n a UA.
0: Andorra. Flaix FM. 93.8. Flaix FM. La

El nostre so és únic. Et volem escoltar. Truca al 93-545-6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Pol.

0: Mami, ese toto.
1: Una foto remix.
2: Yeah.
1: Amb el Mesita.
2: Bon tema, el Mesita.
1: Amb la cabra. Nicole, el Tiago i la Emilia, però quanta gent!
2: Déu-n'hi-do, tots els amics d'Argentina!
1: Per favor. A les 9:22 minuts. Petardos sí o petardos no?
3: Ara. Tocans ara. 93-545-68-68.
1: De moment tenim 9 vots per als petards sí, en canvi 6 per als petards no.
2: Oh...
1: La cosa està bastant desigualada, La gent del sí està a full trucant al Flash Urban ara mateix,
2: Sí, sí, t'ha dit que sí. Així que si l'altre bàndol vol remuntar i superar, doncs que ho faci ara mateix trucant-nos. 9-3-5-4-5-6-8-6-8.
1: Vinga, petardos sí o petardos no per aquesta revetlla de Sant Joan. I també ja de pas volem saber què fareu per la revetlla, com celebrareu aquest Sant Joan 2025.
2: Vamos, planazo per Sant Joan.
1: El telèfon és aquest,
3: 93-545-68-68.
1: I al final del programa, recordem, abans de les 11, tenim una sorpresa per vosaltres avui que us agradarà moltíssim.
2: Sí, només hem donat una pista i és que té a veure amb el Mundial.
1: Exacte.
2: És l'únic que us podem avançar, vale?
1: És una cosa que us agradarà molt, sobretot si us agrada el Mundial.
2: Exacte, els fifes.
1: Pels fifes no marxeu. I els que no sou fifes també us agradarà.
2: Sí, perquè realment interessa a tothom.
1: Sí.
2: Interessa a tothom, això.
1: Vull dir que no és igual siguis FIFA o no siguis FIFA. Suena. Hola, bona nit. Qui ens truca?
4: L'Arnau.
1: L'Arnau. Arnau, quants anys tens, tio?
4: Tinc 13.
1: Però ja saps que a partir de les 9 no podeu trucar menors.
4: Oh!
2: Ah. Oh, no, la policia, no.
1: Arnau, ràpid, petardo sí o no? Va, vinga.
4: Petardo sí.
1: Sí, vale, doncs ja està. Vinga, que vagi bé.
2: Adéu.
1: Adéu, Arnau.
3: 93-545-68-68.
1: Doncs amb el vot de l'Arnau, 10 vots diuen que petard sí, loco.
2: Joder, macho, la gent té ganes de pirotècnia, aquestes festes.
1: Si a algú no li agrada gens els petards, ho passa malament, sisplau, que comenci a trucar, que superi el no d'una vegada.
2: Exacte, algú que li facin por, que tingui animalets o que simplement doncs pensi que és innecessari per la contaminació acústica.
1: Va, que demà arriba la revetlla de Sant Joan i nosaltres ho volem saber-ho tot.
2: Yeah!
1: Què fareu aquesta revetlla? On anireu? Com, per exemple, demà tenim festa a la Torre de Claramunt amb l'Edgar Manchado i qui us parla, Miquel González. Estarem allà repartint aquestes samarretes, tenim tu.
2: Déu-n'hi-do, Bones festes a tots els pobles d'arreu de Catalunya on celebrareu un dels dies més importants i, sobretot, la nit més llarga de l'any.
1: Heavy.
2: Que és molt guapo, això, també.
1: Heavy. No l'escut que no. És la teva cançó preferida ara mateix.
2: Ara mateix sí, en plan per la gilipollez. M'agrada, per la tonteria està molt bé.
3: 93-545-68-68.
1: Petard sí o no? És el que preguntem avui al Flash Urban.
2: Vinga, és la pregunta, tenint en compte que demà és la revetlla de Sant Joan. Explica'ns la teva resposta.
1: Hola, bona nit.
5: Bona nit.
1: Com et dius?
5: Adrià.
1: Des d'on es truques, Adri?
5: Des de Calafell.
1: Molt bé, Adrià de Calafell.
2: Bé.
1: Petard sí o no, Adri?
5: Abans sí, que en compràvem quan érem més crios, però ara ja els hem canviat per cubates.
1: Ha canviat els petards per cubates.
2: Home, ara, això no s'ha comentat. Valen molta pasta els petardos, tio.
1: No ets l'únic que ha fet això.
2: Sí.
5: Amb 100 euros de petardos tens molts cubates, eh?
1: Dios!
2: Bum! Bueno, no només cubates, tens pel sopar i tot, també.
1: Té raó.
2: Sí, sí.
5: Ah!
2: Què és això?
1: Com has fet això, a veure?
2: Sí, quina por. A veure...
1: Ho torni a fer.
5: El cubata.
1: Ah! Molt bé.
2: Hòstia, m'ha agradat, el crit. El guardaré.
1: No, però intenta imitar-lo millor, va.
5: Pum!
1: Pum! Vale, apuntem sí o no, doncs?
5: Apunta que no.
1: Que no.
2: Que no, i per un tema d'estalvi econòmic, oi?
5: No, estalvi no, perquè tu gastes igual, però...
2: Bueno...
1: Però tu gastes per una altra cosa.
2: Clar, tu inverteixes pels cubates, clar.
5: No, preferències.
1: Bueno, però tu estalvies pel cubata, i ja està.
5: Sí, correcte. I les pobres tortugues tampoc, que ho passen malament.
1: Les tortugues?
2: Les tortugues no s'enteren dels petardos, estan sota l'aigua.
1: Les tortugues tenen orelles.
2: Bueno, clar, tenen sistema auditiu. Jo, orelles com tal no sé si tenen, però tenen sistema auditiu segur. Potser escolten pel cul. Els petardos.
1: Però les tortugues tenen orelles?
2: Home,
1: no,
2: sí.
1: Les tortugues no tenen orelles externes, però sí tenen oïda. Dios!
2: Ah, clar, o sigui, poden escoltar, però no li podem tirar de l'orella pel seu aniversari, a la tortuga.
1: Por!
2: Pum!
1: Molt bé, gràcies, que vagi bé.
2: Adéu, tio.
1: Dios, les tortugues no tenen orelles.
2: Clar, tenen com cabeza polla, no? És com...
1: Quins... animals no tenen orelles.
2: Ojo, no sigui això, el National Geographic, molt bé.
1: Quins animals no tenen orelles? Els rèptils, vale. Amfibis, els peixos i les aus.
2: Clar, és veritat, una àliga tampoc té orelles.
1: Molt bé.
2: Molaria, eh?
1: Bueno, dit això, anem a escoltar...
2: Dardos.
3: Sabem que ens has d'explicar alguna cosa. Truca'ns al 93-545-6868.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Què feu per desconnectar quan esteu cansats d'estudiar, vale?
2: Una paella,
1: per exemple.
3: Per exemple.
4: Jo doncs ho feia, sí. Jo sí, ho feia. Sí, va molt bé per desconnectar, obtindre un orgasme.
1: Va bé fer-te una paella per desconnectar dels estudis?
4: Sí, te relaxa molt el cos i la mente.
1: Sí?
0: I a tu? Què t'ha passat avui?
5: Nueva York!

0: Quina serà el mar rota?
1: Hòstia, doncs pues mira, d'aquí poc sí, ja veuràs. Ja.
0: Ah, sí? Per què?
1: Va, bueno, perquè Sant Joan, els petards, m'espanto molt, és un drama.
0: Va, que avui estem preguntant, petards sí o petards no?
2: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Com has fet això?
1: Bum!
3: Bum! Bum!
0: No, no, no arribes, eh?
1: És difícil d'imitar.
3: Bum! Bum!
0: No.
1: Dur, que em quedaré mut.
0: A veure, et trobo a fer.
1: Vermut.
3: Bum!
0: No.
1: Bueno, calma.
0: Em sap greu. No, no, aviat, retirat.
1: Aviat ho farem, aviat ho farem. Va, va, va, va.
0: Hola, bona nit.
4: Bona nit.
0: Hola, com et dius?
4: Pere de Cambrils.
0: El Pere de Cambrils.
1: La cabra.
0: Pere, què passa, tio? Com està el teu Sant Joan?
4: Pues, a veure, jo... A mi m'encanten les petards, però vull votar que no.
0: Votes que
1: no. Hòstia, molt bé, eh?
0: I per què no,
4: perquè
0: Pere?
4: No hi ha, perquè no hi ha control. Hi ha molts crios que el que fan és fer mal amb els petards i per molt que m'agradi, he de votar que no.
1: Ja, ja, no, no, està molt bé. Llavors és pels teus nens que vols que no, eh? O sigui, s'espanten i tal.
4: No, no, simplement que, bueno, hi ha molta maldat i, bueno, els crios fan molt de mal a les petards.
0: La gent es pot fer molt de mal.
1: Sí, és veritat. I és que hi ha penya que a vegades els tira malament, rotllo, que se'ls tira a la mà, que li tira altres persones i pot haver accident, eh? Ah,
4: correcte. I mira que m'encanten els petards, eh? Però he de votar que no.
0: Vale, tens molt bé. Quants fills tens, Pere?
4: Tinc una filla.
0: Tens una filla. I, per tant, a la teva filla no li compres petards?
4: Li compro, però que no peti.
0: Ah, bengales, sabetes i aquestes coses.
4: Sí.
0: Vale, vale.
4: Correcte.
1: Bueno, està bé.
0: Quant t'ha passat has deixat aquest any per comprar petards per la teva filla, Pere?
4: Però n'ha gastat uns 50 euros.
0: 50? Déu-n'hi-do, eh?
1: Home, 50 pavos... Bueno, però és que cada cop són més cars i amb 50 euros no t'arriba ni per dos trons, últimament.
0: Per
1: està
0: res,
1: molt
0: està
1: caríssim.
0: Sí, sí. Molt bé, Pere, moltes gràcies, tio, que vagi bé.
1: Adéu, xaval.
0: Adéu, Pere.
1: Per favor, Pere, Pere, però no dius res.
0: I ens ha penjat el Pere.
1: Ara meva.
0: Bueno, molt bé, adéu, Pere.
2: 93-545-68-68.
0: Hola, bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
5: Em dic Roger.
0: Roger, des d'on ens truques?
5: Mira, jo us truco d'aquí, de Manresa.
0: Roger de Manresa.
1: Fantàstic.
0: Petar sí o no per Sant Joan, Roger?
5: A veure, jo... els petards, per mi... Això de Sant Joan està bé, no? Perquè és una tradició, al final.
1: Ahà.
5: I jo crec que no s'ha de perdre. I jo, des de ben petit, que tirava tope de petards i tot. Però mica en mica que m'he anat fent gran, hòstia, això dels gossos, molta gent no li agrada, doncs no. La meva resposta és no.
0: És un no.
1: Mare meva, el no, eh? Com està avançant a poc a poc.
0: I la pasta que t'estalvies també, eh?
1: Això sí.
5: Home, molta pasta. Però jo, bueno, els meus avis es gastaven una pasta que, joder, a dia d'avui m'ho penso i, hòstia, quanta pasta es van gastar, la veritat.
1: Home, no, no, és que, a més, ens mimaven un huevo, les generacions d'abans, que era com, venga, pel niño le compramos sí. Todo esto. I era tot el maleter ple de petards.
5: Literalment que sí, eh? Entre les traques, les fonts, uf.
0: Home, cuideu les traques, eh?
1: Estan guapes.
0: És que les traques estan guapes, eh, Roger?
1: El Miquel i jo vam tirar una per una finestra.
0: Mira, una nit de Sant Joan, que estàvem fent un programa, que estàvem aquí avorrits, ens va tocar treballar.
1: Clar.
0: Teníem una traca aquí a la ràdio, que regalàvem aquí pels oients.
1: Exacte.
0: Saps què va passar, Roger?
5: Què va passar?
0: Que l'oient no va venir a buscar a la ràdio el seu premi, la traca, i el Tomàs i jo vam dir... La tirem per la finestra.
1: Bona idea.
0: I des d'un nouè pis vam tirar la traca des de la finestra de Flash FM.
1: Tu imagineu-vos que és un pati tancat, vale? On tenim aquí, és a dir, que es veuen pisos i tal. Vosaltres imagineu-vos que va sortir llum com si fos una mena de tempesta, però en primera persona davant nostra.
0: Va ser molt semblant.
1: I el soroll, mare meva.
0: Jo pensava, si això ho descobreixen, ens carreguen al carrer.
1: Sí, sí, sí.
0: Spoiler, ho saben els jefes i no ha passat res.
1: Bueno, de fet, vam penjar un vídeo a Instagram i a TikTok. Sí, sí, va estar guapo.
5: Mare meva, tu.
0: Vols venir a treballar amb nosaltres? Ja veuràs.
1: Sí, sí, molt divertit.
0: Bueno, Roger,
5: ja ho veig, eh?
0: Molta gràcia, guapo.
1: Adéu, xaval.
5: Vinga, a vosaltres.
0: Adéu.
1: Adéu.
0: També va haver-hi un dia, Tomàs, que vas tirar un petardo a l'ascensor de la ràdio.
1: Sí, era guapíssim, que feia com llumetes.
0: Sí.
1: És veritat. Hòstia, bueno, estava tot ple de fum, l'ascensor.
0: Dios, no podíem respirar dintre l'ascensor. És que el pitjor de tot, que tot això és real, ha passat real.
1: Sí, però jo sóc molt piròman, és veritat, m'encanta.
0: Atenció, perquè entre petardos sí, petardos no, hi ha 10 vots que sí i 9 que no. El no està agafant aquí volum, eh?
1: Cuidadín a la din, eh? Cuidadín a la din.
0: Doncs vinga, va, aprofita ara.
2: 93 545 68 68.
0: Per aquest Sant Joan, petards sí o petards no? Hola, bona nit.
6: Hola, bona nit.
0: Com et dius?
7: Hola.
6: Em dic Sara.
0: Et dius?
6: Sara, perdó.
0: Des d'on ens truques, carinyo?
6: Des de Barcelona.
0: A Barcelona.
1: Que bien, Sara.
6: Sí, de Barcelona.
0: Ets xava, sí, Sara.
1: Va, Saraona.
6: No, tant.
0: No, que va. Vale, Sara, petardos sí o no?
6: Vale, doncs mira, jo he sigut sempre molt team petards sí, però... La gent cada cop es controla menys i les persones que tenim gossos, sobretot, que veiem com ho pateixen, doncs, he de dir que no.
0: Dius que no?
1: O sigui, quan no tenies gos, sí. Ara que tens gos, no. És que què cabrona.
6: No.
1: Vaya interessada de l'Ada.
0: Dios!
6: No, però quan veus com ho pateixen...
1: Ja, clar, pues, també és veritat.
0: Quin gos tens?
6: Jo tinc un... Bueno, és Golden i Husky. És un mic.
0: Com es diu?
6: El
0: diu
6: Kira.
0: La Kira plora molt?
1: Ostres.
6: Sí, pues sí, molt.
1: Pobre però Kira. Deu ser molt maca la Kira, no? Perquè és una barreja guapa de Golden i Husky.
0: Sí, no?
6: Sí, és molt bonica. Ai, molt bonica.
1: Cazària.
0: Vale. Per tant, demà amb la Kira la portaràs a fer un vol perquè cap així cagui, però de seguida cap a casa, no?
6: Clar.

0: La Kira bueno, necessita un papa.
1: Home, si vols buscar una dona, perquè en els temps que estem, potser, saps?
0: Sí, no, hi ha de tot, clar.
2: Bueno, sí.
0: Cadascú té les seves coses,
3: clar. Ah, que li agraden les dones. Clar, que deia jo.
2: Sí, dones millor.
1: És que ara, jo aquestes coses modernes ja no hi arribo.
0: És que de verdad, que vergüenza. Que vergüenza.
1: Vale, doncs.
2: Que vergüenza.
1: Doncs hem de buscar una dona per la Sara, per aquest Sant Joan.
0: I per la Kira, un altre gos o gossa, que potser la Kira també és bollera, eh?
1: Clar, clar, la gossa
2: sí,
1: també és bollera.
2: Sí, clar, no, vale. No ho sé, però potser...
1: Vale, busquem una dona lesbiana amb, un, amb una gossa lesbiana. Ui, per favor.
2: Exactament. Exactament.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: És que les lesbianes cada vegada teniu més normes, eh, Sara? De veritat, eh?
2: Sí, molt estigent.
0: I que no li agraden els petards. Clar, clar, és que tu busques un perro verde. Clar, mare
1: clar,
0: meva.
1: Clar.
0: Bollera, amb gos bollero. Clar. I clar, i que no li agraden els petards, que tu clar, també...
1: Vale, parem màquines. Busquem ara mateix una dona lesbiana amb una gossa lesbiana.
4: 93 545 68 68.
1: De quina edat t'agradaria, Sara?
2: La gossa o la dona?
0: Home, no et follaràs a la gossa, no, Sara? Per favor.
1: Per favor, no?
2: Bueno.
0: Ui.
2: La dona, pues, bueno, uns 20, 25...
1: Tu quants en tens?
2: Jo, 22.
1: Tu tens 22 anys.
0: Vale.
1: Vale. Vius sola?
2: Sí.
1: Viu sola, amb 22 anys.
0: Déu-n'hi-do.
1: Serà qüestió de fer-se lesbiana, eh?
0: Per favor, eh? Ara aguantem tot.
2: Sí, sí, sí.
0: Claro, como les dan todo aquí derechos, claro, ¿no?
2: Yo...
0: Claro. Es broma, es
1: vale, busquem una dona lesbiana de 25 anys amb una gossa lesbiana.
0: Vale.
2: Vale.
0: Com t'imagines una gossa lesbiana? Com una, una caniche, però despeinada, no? Una mica, o què? Amb la samarreta del Barça. Amb una samarreta del Barça i un mono Levis.
1: Clar, la teva gossa Kira lesbiana, com la vesteixes?
2: Pues es que no porta roba.
1: No porta roba, bueno, clar. Pues,
2: no porta roba.
0: En boles.
2: Sí. En boles.
1: Clar, allà exhibint-se, saps?
0: Sí, sí, normal, no?
1: Clar, clar.
2: Vive la vida.
0: Naturista i tot això que sou vosaltres.
1: Exacte. Clar. Vale, claro. Doncs, sisplau, tenim el WhatsApp obert, el 699-69-69-69.
4: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
1: Si hi ha una dona que estigui escoltant ara mateix el Flash Urban, vale? Que sigui lesbiana i que tingui una gossa que sigui lesbiana i vulgui conèixer la Sara,
0: sí,
1: que ens enviï un WhatsApp al 699-69-69-69 i de seguida farem recompte de quantes dones s'ha posat a contacte, vale? Al programa per tu, vale, Sara?
0: És com una mena de... és com una Grindr, però per ties. Hi ha Tinder per lesbianes o no, Sara?
2: ¿Cómo?
0: ¿Hay Tinder para bolleras o no?
2: No ho sé.
1: No ho saps.
2: Jo és que no...
0: Ah, bueno, pues el Flash Urban és el Tinder de bolleres.
1: Vale. Fem una cosa, Sara, vale. No pengis a fora d'antena, agafem el teu telèfon,
0: exacte,
1: vale? Perquè si hi ha alguna dona lesbiana amb una gossa lesbiana, molt important, es vulgui posar en contacte amb tu, d'acord?
0: Vinga.
2: Vale.
1: Gràcies, guapa, no pengis.
0: Adéu.
2: Vale, adéu.
1: El WhatsApp està obert i és aquest.
4: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Atenció, perquè hem rebut un olis d'una noia amb un gos de selfie.
1: Molt bé.
0: I
1: tot,
0: ojo que...
1: tot i que oli no és molt lesbiat.
0: Clar,
1: però bueno,
0: ja, olis
1: però
0: és molt cursi, no?
1: Sí, però bueno, bé.
0: A veure què diu.
1: Una dona lesbiana amb una gossa lesbiana, 699-69-69-69, que vulgui conèixer a la Sara. Hi ha més?
0: Atenció, perquè la d'olis diu: jo compleixo tots els requisits per conèixer la Sara, menys per l'edat.
1: Bueno, és igual. A les 10 en punt, la truquem en directe.
0: Perfecte.
1: De una.
5: Amigos, this is Dimitri Vegas, unlike Mike. You can now listen to our new single on Flash FM.

0: Flash FM. Són les 10. Et volem escoltar. Truca al 935-6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
1: Són les 10 en punt. Això és el Flash Urban a Flash FM.
2: Toma, Jeroma.
1: Avui estem parlant de petardos sí o petardos no.
2: Exacte.
1: Abans, però, és que tenim una cosa molt urgent.
2: Home, una cosa molt guai, a més, eh?
1: Sí. Sara, estàs per aquí encara, no?
3: Sí, sí, sí.
1: Estàs per aquí. La Sara és una dona lesbiana de 20 anys. Amb una gossa lesbiana de quants anys, la de gossa?
3: 13.
1: De 13 anys.
2: Bueno,
1: és velleta, eh?
2: Ojo la Kira, que ja
1: necessita
2: lubricant, eh?
1: La Sara busca una dona, lògicament lesbiana, que també tingui una gossa, bueno, i que també es puguin fer amigues.
2: Clar, fer una mena d'orgia entre humanes i gosses, però les humanes amb humanes, eh? No, no, nada raro.
1: Tinc un missatge que diu, ui, diu: hola, jo compleixo tots els requisits per conèixer la Sara, menys per l'edat, en tinc 37. Entro a treballar ara, si em truqueu no la puc agafar. Us sort per la Sara. No!
2: Però Sara, tu per una nit així una mica loca, què et sembla una tia de 37?
3: És que clar, no sé.
2: Ja, a veure, la diferència és heavy.
3: A veure, sí.
1: En canvi, hi ha l'Eric, que diu: llàstima que sigui lesbiana perquè té una veu molt maca. Eric, per favor.
2: Eric, però no te, no te passes. Contrólate, home. Eric.
1: Bueno, bueno. Si hi ha una dona disposada a conèixer a la Sara, el WhatsApp és aquest.
0: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
1: Bueno, Sara, moltíssima sort, carinyo.
2: Molta sort allà buscant lesbis, vale?
3: Molta sort a vosaltres.
1: Adéu. Adéu, guapa. Bona nit. Adéu.
0: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
1: Les 10 i 3, hola.
4: Hola, bona nit.
1: Hola, com et dius?
4: Em dic Arnau.
1: Arnau, des d'on ens truques?
4: Ara mateix des de Vic.
1: Arnau de Vic.
2: Molt bé, l'Arnau.
4: Sí.
1: Petar sí o no, Arnau?
4: Petar sí, clarament.
2: Molt bé. Molt a gas, ho has dit, Arnau.
4: Sí, home, al final hi ha 365 dies a l'any i només un llampetàs, és a dir, per una nit no passa res.
2: Vale, i tu ets responsable quan els tires o no? T'allunyes de zones més poblades, de gossos i tal, o com ho fas?
4: Home, òbviament, òbviament. Al final, bo, al meu poble, per almenys, hi ha unes zones específiques on només es poden tirar els petards, doncs allà anem a tirar petards.
1: Mm-hmm.
2: Molt bé.
1: Vale. I amb qui aniràs a tirar a petar-se aquest Sant Joan, tio?
4: Amb vosaltres, que veniu justament al meu poble.
1: A on?
4: A la Torre de Claramunt.
1: Molt bé! Pues ens veiem demà.
2: Dios!
4: Home, ens veurem.
1: Doncs vine'm a saludar, Arnau, demà.
2: Porta-li un cubat, Arnau.
1: Jo
4: et vindré a saludar. No et preocupis.
1: De una.
4: Et recordes el meu nom, que vindré.
1: Arnau, vale, m'ho apunto.
2: La cabra.
4: Perfecte.
1: Vinga, maco, que vagi bé.
2: Adéu, Arnau.
4: Apa, bona nit.
1: Adéu, adéu.
0: 93-545-68-68.
1: Doncs ara mateix el sí té 11 vots i el no en té 10.
2: Cuidadín a la din, eh? Cuidadín a la din.
1: Hola.
5: Hola.
1: Hola, com et dius?
5: Melania.
1: La Melania.
2: Melania Trump.
1: Des d'on es truques, Melania?
5: Des de Vacarisses.
1: Molt bé.
2: Vale.
1: Sí o no, els petards?
5: No! Bum!
1: Dios!
2: Ha dit que no, però després ha fet un pum, eh?
1: I per què?
5: Un bum del no, no i bum! No!
2: Wow, wow, wow.
1: I per què no?
5: Mira, primer per als gossos, els animals, els ocells, la gent que té alguna enfermedad que no pugui amb els petars, els ancians... No.
1: Els ocells, també?
2: Clar, els ocells
5: també
2: pateixen, no?
1: Ah.
2: Clar, típic petardo que de sobte tots els coloms toc, toc, toc, toc, i se'n van allà per l'aire. Clar, pobres.
5: Petard sense soroll, sí. Sense soroll, sí.
1: Vale.
5: Però amb soroll,
1: No.
2: Ja.
5: No.
2: No, és que clar, poden ser molt desagradables amb la contaminació acústica pels animals, clar.
5: Exacte.
1: Per tant, tu compres bengales.
5: Ni això, tampoc.
2: Déu-n'hi-do.
5: Això és cremar els diners.
1: Estàs aparcant, no?
5: Sí.
1: Melania?
5: Si porto una hora i mitja al cotxe, amb les bromes, i estic esperant la primera broma, era bona, i no agafes el telèfon.
1: No agafes el telèfon, tia.
2: Oh, ho sento molt, Melania.
1: Ara em prep una altra, per cert, de broma, eh?
2: Sí, no t'amoïnis.
1: Ara em prep una altra.
5: Ah, doncs em quedo al cotxe.
1: Vale, perf. Vale, Melania.
2: La farem a la una de la matinada. Tu aguanta, eh, Melania?
5: Pido un globo, un globo.
1: Ara.
2: Adéu, chao.
5: Adéu.
0: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Constanza Elvis Crespo, la graciosa.
1: Ella.
0: Saps que per molta gent Sant Joan comença molt abans que la Revetlla, saps?
1: Ah, sí?
0: Sí, sí. Comença preparant-ho tot com toca, saps a on?
1: A la traca!
0: Molt bé! Petards, bateries, fons, coets i una varietat de... per muntar. Sant Joan com toca. I aquests dies, a més, tiren promocions i descomptes que valen molt la pena. L'altre dia ho vas veure, que vam anar a una caseta i hi havia promocions.
1: Sí, és veritat que vam passar per la caseta de la traca i molt bons descomptes. Em vaig aportar de tot.
0: Què dius?
1: De tot. Tot.
0: Aquest Sant Joan...
1: Gratis, tot.
0: Tens la parada obligatòria a la traca.
1: Ara, para i compra.
0: Tu ja l'has fet, eh?
1: Jo l'he fet a mil cops, sí. Deixa de dir-ho ja, per favor. Viva la traca!
0: Bum! Anem a fer una broma, va. Anem a fer una broma.
1: Doncs vinga, diu així. Hola, volíem fer-li una broma telefònica a un amic meu que es diu Max Cossacs. Estava de lloguer a un pis de l'Eixample a Barcelona. El casero el va fer fora canviant el pin de la porta. Déu meu, que cabró. Tot això a principis de mes. A més, havia pagat el mes sencer. Ha enviat una carta formal als propietaris explicant els motius pels quals li han de tornar els diners i li han dit que no. Altres detalls. Hi havia fugues d'aigua i se li va caure el sostre a la veïna, hi havia fongs al lavabo, es va trencar el rentaplats, bla, bla, bla, bla, bla, bla. De part de la Cèlia i la Gina, creieu que podríeu fer la broma?
2: Sí, gràcies. Home, sí.
1: Clar, ho farem per vosaltres. Per dues noies com vosaltres ho farem. Que cabrones, eh? És una bona broma, això. Així que, Gina, atenta, esperem que el teu col·lega Max Cossacs ens agafi el telèfon.
2: Anem a trucar, va.
3: Sí?
1: Hola, bona nit. Parlo amb el Max Cossacs.
3: Sí.
1: Què tal, com estàs? Mira, em dic Ernest Matina. És per fer una... Bueno, per explicar-te una coseta del tema del pis. Sóc un dels advocats del propietari del pis de l'Eixample.
3: Sí, digue'm.
1: Vale. Pots parlar o no? O et molesto? Perdona les hores.
3: Sí,
1: eh?
3: Bueno, estic treballant, però bueno, sí, digue'm.
1: Ah, vale. Perdona, què et dediques per saber-ho?
3: Bueno, és important saber-ho?
1: Bueno, no, perdona, eh? No sé si t'has sentit ofès o no. Bueno, en qualsevol cas...
3: No.
1: Era un tema més de contacte personal, però tranquil, fem les coses com vols tu, de forma freda. Escolta, què ha passat últimament amb el tema del pis? Em pots fer 5 cèntims?
3: Sí, bueno, que m'han promès coses que no eren així, el pis estava en molt mal estat, ens han fet fora un dia per l'altre i no m'han tornat els diners. Quan vaig estar 5 dies al pis, i no entenc per què no em van tornar els diners, perquè al final va ser culpa seva, perquè no m'han fet un bon manteniment. I si vols, jo et puc passar tot el... Bueno, necessito no t'ho passar tal a l'Alberto, que és el que li vaig enviar el correu.
1: Vale.
3: Li vaig fer com tot un report de tot el... O sigui, em refereixo a tot un informe de tot el que em sap malament i tot el que estava malament i no crec que no és correcte.
1: Vale. El cas, quin import tenies pensat que tornessin a tu?
3: Sí, 531, que és el que vaig pagar, el que he pagat aquest mes.
1: Anem dient xifres, a veure, venga, 500, 1.000 euros. No, clar, és que de debò, eh? Tu penses que... A més, tu ja has començat el mes. I a més, totes aquestes desperfectes dels que tu parles, estem investigant i, bueno, hem arribat a la conclusió que això, inconscientment, ho heu provocat vosaltres, el que estàveu allà. I és molt probable, senyor Cossacs, correcte? És el seu nom?
3: Sí, és el meu cognom, sí.
1: Senyor Cossacs, que no només no li tornem els diners, sinó que també li cobrem més import.
3: Com que en cobrem més import?
1: Home, tu has vist com està el pis? Tu, és molt fàcil, i ara sí que em posaré seriós. És molt fàcil fotre les culpes a altres persones i que no sé què, però això també és cosa vostra, dels qui llogueu. També és cosa vostra. I això hauries de saber-ho.
3: Hola. Sí, t'estic escoltant,
1: És que no em respons, dic, no sé què et
3: passa. No, sí, t'estava escoltant, sí.
1: Vale, i aleshores què tens a dir respecte a això?
3: No, jo, la veritat, em sap greu, no. Jo no vull entrar en ningú conflicte, ni res, perquè ja és... No m'esperava aquesta trucada i no volia faltar respecte en cap moment, això no ho pensis ni molt menys. Però és això, que no sé, que a mi em van prometre les coses i no crec que, per exemple, el tema de la rentadora, el tema del calentador d'aigua, el tema dels fongs que havien en el pis.
1: Bueno, però és que saps què passa? Això passa quan feu copeos i quan feu festes als pisos, això també ho saps, no?
3: Sí. Sí, però és que jo crec que mai en la vida han fet una cosa així.
1: Pues a mi m'han dit, una altra cosa, Max. A mi m'han dit una altra
3: vale.
1: cosa.
3: Bueno, jo vaig estar dos mesos allà i jo vaig fer un... Bueno. Vaig anar allà a dormir i poca cosa més a dutxar-me.
1: Pues potser aquells dies no dormies, però hi havia unes festes tremendes, a mi m'han dit dels veïns. I no hem subornat a ningú perquè ens digui això, però que seran testimonis, espero que siguis conscient.
3: Vale.
1: De totes les festes que heu fet, vale?
3: Potser no... Jo quan vaig estar aquells dos mesos pues no van fer res.
1: Bueno.
3: Jo tampoc, aquí no... Jo no et diré tampoc, pregunta... no et mentiré, jo t'estic sense...
1: Bueno, pues no sé, Max, no sé què dir-te, perquè et noto una mica... Al principi has començat una mica agressiu, amb el tema de si cal o no, que sàpiga tal... No sé què dir-te, Max. No sé, jo intentaré fer el possible perquè no sigui una sangria com tal, però bueno, 300 euros més hauràs de pagar, això ja t'ho dic.
3: Però per què he de pagar 300 euros? Això no ho entenc.
1: Bueno, per tema de rentadora, per com estava tota la casa, ho hem vist també, eh? Som molt conscients. Som molt conscients, Max.
3: Bueno, doncs pues, jo hauré de parlar amb els meus pares i també ficar-me en tema d'advocats, perquè és, això no...
1: Ah, bueno,
3: jo crec que no és legal.
1: Si vols allargar-ho, tu mateix. Si vols allargar-ho...
3: No, sí, en plan, i... jo no...
1: Digue'm,
3: o sigui, digue'm. Has d'entendre... Perdona, eh? O sigui, no, tampoc no vull... Que ara vull acabar de treballar i anar-me'n a casa meva. Però em refereixo que no... quan tu llogues un allotjament, tu has de complir uns mínims.
1: Sí.
3: I has de pues, mantindre la casa bé i tot això.
1: Bueno, pues,
3: i a mi segons
1: pues, per què no l'has mantingut tu bé tampoc? És la
3: vale,
1: pregunta.
3: Però, jo també vull fer una pregunta. Tu has parlat amb els altres, arrendadors, un altre arrendatari, que van... viure en aquest pis, perquè jo em vaig comportar d'una manera molt cívica
1: la veritat,
3: en aquests
1: Max,
3: dos mesos.
1: No he parlat amb la resta, tampoc em ve de gust parlar amb la resta, bàsicament
3: no, ja.
1: perquè hi ha dues noies, que són la Cèlia i la Gina, que t'han fet aquesta broma. Ja estàs a Flash FM?
0: Sí. Max, que estàs en directe al Flash Urbana, Flash FM.
1: Max, és una broma telefònica.
0: Max.
3: Que puta, tio.
1: Ui, Max, perdona'm,
0: ai,
1: tio.
0: Max.
1: És que m'ha fet pena, era molt mono, pobre.
0: T'haig de dir una cosa, Max, ets adorable.
1: Sí,
0: perquè
1: sí.
0: Tens una paciència que flipes, tio.
1: S'ha après molt bé, no, tot?
0: Sí, sí.
1: Déu-n'hi-do, Max. Està plorant, Max.
3: No, estic flipant. No, estic dissociant ara mateix.
1: Estàs en xoc, no? És normal, Max,
0: no
1: tranquil.
0: Res.
1: Nosaltres també.
0: Hi ha les teves amigues escoltant-te ara mateix per la ràdio. Digue'ls-hi alguna cosa.
1: Sí, exacte.
3: Quines amigues?
1: La Gina i la Cèlia.
3: No m'ho crec.
1: Sí, qui són?
0: Són les que han demanat aquesta broma.
3: Ja,
1: ai, Max.
0: Max, estàs plorant?
1: No, sisplau.
3: No. Estic dissociant ara mateix, no m'entenc. Uau.
1: Clar, l'hem deixat tieso, el pobre Max.
0: No t'ha caigut gens bé la broma, Max?
1: No.
3: No, m'estava calentant moltíssim, la veritat. Ni no m'ho creia perquè...
0: Pues no ho semblava, perquè tens una paciència que flipes,
1: sí,
0: de veritat.
1: Sí, jo, Max, volia fer-la més grossa, però dic que aquest home, pobre, és com un osset de peluix.
0: És
1: no li podem fer res, clar.
0: Sí, és per fer-li a xuxones.
3: Ja. Que, és una cosa que em toca amb els collons, perdona que parli d'aquesta manera.
0: No, només faltaria.
3: Home, i la veritat és que...
1: Són uns cabrons per no tornar-te a la pesta, eh? També, aquí sí que tens raó, tu, eh?
3: No, sí.
1: Farem un crowdfunding pel Max.
0: I per què no torna la pasta del pis?
3: Bueno, perquè diuen que és una cosa... No sé, tinc un informe, o sigui, si voleu, us el puc passar, és que m'he vist
1: quan... No, tranqui, és cosa teva, No som advocats, de veritat, Max.
3: No, ja. Jo al final no sabia que un advocat podia parlar d'aquesta manera, però bueno, ja no...
1: Sí, ja
3: jo ja, coneixent la gent que ja m'he topat aquests dos mesos, ja no em sorprendia res.
1: No t'ha sorprès,
0: Ai, Max, és que m'estàs fent molta pena.
1: No, estic per fer-li un bizum i mira que sóc pobre, però...
0: Ja.
1: Estic per fer-li un bizum jo al Max.
0: Bueno, Max, gràcies per la paciència, gràcies per aguantar també. I res, les teves amigues són unes cabrones, eh?
1: Clar.
3: Sí, es cagaran en tot ara, sí.
0: Dios! Et barallaràs amb les teves amigues?
3: No, en riurem tots.
0: Ah.
1: Un altre dia li fem una broma amb elles.
0: Dios, ho acaba de dir d'una manera que els compensarà d'una manera...
1: La venganza és un plato que se sirve frío, Max? Això vols dir-nos?
3: Sí, sí.
1: Ara!
0: Bueno, Max...
3: Bueno, pues moltíssimes gràcies,
0: Encara estàs flipant.
1: Està dissociant, com diu ell,
3: sí.
1: Pobre.
0: A les 11 tens el podcast a flashfm.cat, per si et vols escoltar, vale?
1: Recupera la broma, Max.
3: Perfecte.
0: Adéu. Si vols demanar una broma telefònica, envia'ns un WhatsApp, va.
4: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.

casa és únic. Et volem escoltar. Truca al 93 545 6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: al golpito, al Quevedo y Nueva Línea. Nueva Línea. Nueva Línia. Ei, les 10 i 27 minuts. Estem preguntant per Sant Joan, petards sí o petards no. I atenció, perquè ara mateix els vots...
1: Sí.
0: Estan... Ara empat.
1: Bum! Joder!
0: 11 vots que sí i 11 vots que no. Petards per Sant Joan, sí o no?
1: I només queden 30 minuts de programa per desempatar això, eh? A veure com queda el resultat final, eh?
0: Per tant, desempateu. Heu de trucar ara mateix al telèfon de la ràdio.
2: 93 545 68 68.
0: Per desempatar.
1: Ara.
0: Abans de les 11, abans de marxar, tenim una sorpresa per vosaltres.
1: Oh, eh.
0: Sobre el Mundial. Quina serà aquesta sorpresa, Tomàs?
1: Ens ho hem currat bastant, eh, avui.
0: T'agradi o no el futbol, aquesta sorpresa és per tots, vale?
1: Sí.
0: Això serà abans de marxar, abans de la 11. Abans, però, anem al telèfon. Hola, bona nit.
3: Bona nit.
0: Com et dius?
3: Elisenda.
0: Elisenda.
1: Toma, Jeroma.
0: Des d'on ens truques, Eli?
3: Des de Esparreguera.
0: Molt bé.
1: A Freire Esparreguera.
0: Petards sí o no, Elisenda?
3: Ah, petards mai. Jo tinc a casa dos gossos, dos gats i dos tortugues i no.
0: Doncs tens el zoo de Barcelona, a casa teva, eh? Per favor.
1: De Déu.
3: Sí, sí, pràcticament.
1: És típica hippie, eh? Allà con sus hierbas y con los animales.
0: Tens dos tortugues.
3: Sí, dos tortugues.
0: Hauríem descobert que les tortugues no tenen orelles, tio.
1: No.
0: Heavy, eh?
1: Tenen oïdes, però no orelles, clar.
0: Sí, sí, heavy.
1: I una pregunta, la tortuga s'amaga sota el caparazón o no quan escolta els petards?
3: Sí, s'amaguen dintre. S'amaguen, clar, s'espanten.
1: Tenen casa seva, les tortugues, saps? Com tiqui.
0: Són molt grans, les tortugues?
3: Doncs pues fan... La femella fa un pam i una mica i el mascle fa... no arriba un pam.
0: Déu-n'hi-do.
3: Sí,
1: Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do.
1: Home, és com una pilota de rugbi, quasi. Així la pots tirar.
3: Quasi, quasi, mira, just.
0: Clar, però tenir de mascota una tortuga, penso que, clar, duren tants anys que... O sigui, la mascota durarà més anys que tu.
1: Clar, hereda el pis, després la tortuga.
0: És heavy, eh?
3: Has de deixar amb herència, és com els lloros, sí.
0: Heavy, eh? Li has de deixar herència a la teva, a la teva tortuga.
1: Ha dit com els lloros? Quan duren els lloros?
0: Quan dura un lloro?
3: 80 anys.
1: Què? El lloro amb aquesta informació que no teníem, eh? Oye, fora conyes, 80 tacos un lloro? Joder, macho.
3: Un llaco, per exemple, el lloro gris, que té la cua vermella, sí, duran 80 anys.
0: Dios. Hòstia. Mira...
3: I els guacamayos també.
0: Com? Els guacamayos posa entre 60 i 90 anys.
1: Aquest em va posar un globo.
0: Els grisos entre 40 i 60. Els amazònics 60. Oh, Dios, però sí que duran anys.
1: El guacamayo, sí, sí, sí. El guacamayo em va portar un globo un dia.
0: Els periquitos entre 10 i 15, ja és més petit, ja.
1: Sí, clar.
3: Els lloros, jo et dic que es deixen amb herència.
0: També tenen herències lloros. I a sobre parlen, els cabrons, saps?
1: Sí, molt bé. Sí, et poden dir coses per fer-te sentir malament. Puta!
0: Molt bé, doncs tu, petards, no.
3: No.
0: Perf.
3: A mi m'encanten. Jo he sigut diable molts anys i m'encanten els petards, eh? Però per respecte als animals considero que no.
1: Diablo, papà.
0: Molt bé. Molt bé, avui hem descobert que les tortugues no tenen orella i sí, que els lloros duren 60 anys, 80-90.
1: Joder, i les tortugues sí que duren fins als 200 anys, no? Si no m'equivoco. Les tortugues sí que són 200 anys.
3: Les sí, més... les de terra són més de 100 anys, sí, posa.
1: Sí,
3: no,
1: exacte.
3: Posa exacte, però...
0: Dios, aquí me posa 100 anys.
1: 100 anys,
0: aquí.
1: Sí.
0: Entre, poden, algunes, les Galápagos, 170 poden arribar.
1: Sí,
3: però aquestes són les que són molt grans, eh?
1: Sí, exacte, les megatotxes...
3: Vale.
0: Les domèstiques em posa fins a entre 50 i 80, em posa.
1: I clar, sí, què fa la gent amb la tortuga quan ja no la té? Perquè jo no conec ningú que encara tingui tortugues i conec molta gent que n'ha tingut. O li palmen, no?, de petites.
3: Les, bueno, jo conec animals que l'han deixat en un llac...
1: Ah, bueno,
3: clar.
0: Clar, però aquella tortuga que deixes en un llac no està acostumada a buscar-se la vida.
3: No,
0: clar, clar.
1: És que he buscat la tortuga gegant a Google, us convido a fer-ho. I clar, és com una mega tortuga, però fa por, eh? Imagina't que corres molt ràpid, rotllo a 50 per hora.
0: Haig de dir que les tortugues guapes no són, eh?
1: Les petites són bones, no?
0: A mi no m'agraden, em donen mala...
1: Sí, et fa mala vibra. Mira, ja t'ha penjat.
0: Sí, bueno, l'Elisenda, chill, tia,
1: no,
0: eh?
1: No, fiques amb els seus animals.
0: Bueno, no, però, joder.
1: Amb el
0: no
1: doctor Dolittle,
0: no, no
1: clar.
0: No es pot opinar la vida o què?
1: No, no, són de pedra.
0: Elisenda, per favor.
1: Són de cristal.
0: Hola, bona nit.
4: Bona nit.
0: Hola, com et dius?
4: La vostra princesa Leonor.
0: La Leonor!
1: Hola!
0: Com estàs, carinyo?
4: Feia dies que no parlàvem.
0: No, estaves ocupada amb el rei, eh, Leonor?
1: Clar.
4: Sí, claro.
0: Con tu padre.
4: Com ara? En París o no sé on has estat.
0: El què?
1: On?
4: No has punxat por ahí l'estranger.
5: Ah, sí, vas punxar a Lió.
1: A Lió?
5: Amb Radio Fuego.
4: Ah, para que veguis que us escolto.
1: Molt bé, bé, és que és veritat bé. Que ho vaig dir el dimecres passat, mare meva, aquesta dona sí que està atenta, eh?
5: Està tot, a Lió.
1: Per favor.
5: Leonor...
4: Desitjar-vos bona verbena i petardos no, per favor.
5: Petardos no. Està guanyant el no!
1: Déu-n'hi-do, Leonor, per què no? Explica'ns.
4: Perquè tinc perretes i tenen molta por, petardos.
5: Ja. Yeah.
1: Clar, no, no, els animals ho pateixen. A veure, és l'argument que esperàvem que més rebríem avui pels oients.
5: Sí, realment sí. Però clar, recordem que no només els animals, també hi ha gent amb sensibilitat. Vull
1: sí,
5: dir,
1: per exemple, els nens que pateixen autisme...
4: I tu perillós, et pot petar una mà, un ull, qualsevol cosa de gent.
1: Sí, no, no, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Hi ha històries de tot.
4: Pues, una bona revetja i...
5: Gràcies, guapa.
1: Passeu bé amb la família, carinyo. Vinga, Gaudí.
4: Una abraçada.
5: Adéu. Ei, no marxis abans de les 11, que tenim una sorpresa. Vale, no li interessa.
1: Otra que te cuelga.
5: Per favor.
1: Mare de Déu.
5: No, totes les dones em pengen.
1: Sí, sí, eh? Déu-n'hi-do. T'hauràs de buscar, clar, t'hauràs de buscar un altre mercat.
5: Hola.
4: Que s'ha penjat. Una abraçada i gràcies, guapo.
5: Ai, Elisenda, gràcies, carinyo.
1: Totes vuelven, al final.
5: Ah, sí, sí, ja ho veig. Ja.
4: Bona rebella. Vaig conduint i la carretera és una merda. Que passeu bona rebella.
5: Ves en compte la carretera, Elisenda.
1: Sí, condueix amb cuidado.
4: Que guapos.
5: Adéu. Adéu. Hola, bona nit.
6: Hola, bona nit.
5: Com et dius?
6: Em dic Mireia.
5: Des d'on es truques, carinyo?
1: La Mireia.
6: Des de Lleida.
5: Molt bé, guapa. Com estàs?
6: Pues mira, acabo de sortir de currar, me'n vaig cap a caseta, a descansar una estona.
5: I te'n vas a casa escoltant-nos a nosaltres?
6: Hombre, i tant, cada nit, això no falla.
5: Ai, que ara... mona. T'ho menjo tot, tia.
1: De ara m'agrada, hòstia.
6: No, no, que tinc home i un nen, no.
5: Bueno, jo no sóc gelós, Mireia.
1: Bueno, podem compartir entre tots, Mireia, és una festa rara romana.
5: Clar. A veure, Mireia, petardos, sí o no?
6: Escolta, jo petardos no, eh?
5: Dios!
1: Oh, per favor!
5: Dios!
1: Ja no m'agrades, Mireia.
6: No.
1: Per què?
5: Per què no?
6: Perquè tinc un gatet, tinc un gosset, però a part perquè estem en època dels ocells de reproducció i els estem...
5: Dios, estem en època de reproducció.
1: Sí, no has vist els lloros allà catxondos tot el dia? Sí. Brr, brr, te follo. Però una cosa... Sí.
5: Però... És que estem fent un programa de petardos i paral·lelament estem fent aquí...
1: El National Geographic.
5: El documental de la 2, saps?
1: Això ho has començat tu amb la pregunta de polla de si les tortugues tenien orelles o no. Ara tothom vol informar-nos amb noves coses, no? Us highlights.
5: Per tant, els ocells ara s'estan reproduint.
1: Sí.
6: S'ha de tindre respecte per tots els animals del món. A part, hi ha bastants animals que viuen pel carrer, tipus gats, o gent que deixa els gossos abandonats perquè se'n van de vacances.
1: Però la pregunta...
5: Tu pots callar!
1: Tot això és molt maco. Però la pregunta és... Els ocells ara volen follar tots, no?
5: Clar, ara fan els ous.
6: Home,
1: clar. No, i fan lo de les plomes, que fan així amb les plomes, compartirà la canya.
5: Ah, sí?
1: Sí.
5: Com els gais.
1: Una mica. És una mica mariposa, el tema. Mira que pluma tiene este pájaro, que te follo. És molt així, Molt bé.
5: Perfecte. Molt bé, Mireia, apuntem el teu no en els petardos.
1: Adéu, pajarraca.
5: Vale. Adéu, guapa.
1: Adéu, adéu.
5: Hola, bona nit.
7: Hola, bona nit.
5: Hola, com et dius, carinyo?
1: Hola, adéu.
7: Gregòria,
5: baixa'm el volum de la ràdio, que estàs molt sorda.
1: Senyora, per favor.
5: Gregòria, petardo sí o no?
7: No.
5: No?
1: Per què?
7: No.
5: Per què no, Gregòria?
1: Gregori?
7: Perquè, mira, jo tinc gos i gat a casa. Mm-hmm. I, bueno, ho passa una mica malament.
1: Ja.
7: I per això.
5: Vale.
7: Però, bueno, ja sé que s'entén que sou festa, que això no deixarà de fer, però, bueno, avui el tema i s'entén de cadascú, pues, a la seva opinió.
5: No, no, totalment, Gregori, només faltaria.
1: Absolutament, sí, és així.
5: I la teva opinió l'hem escoltat. Moltes gràcies, guapa, que vagi bé.
1: Adéu, Gregori. Ciao, ciao.
2: Estem bojos per escoltar-te. 93 545 6868. Flash.

0: Bad Bunny i el Jayco, això es diu Ducky D, són el Flash Urban a Flash FM. Yeah. A les 10 i 41 minuts, últimes trucades d'avui per saber si l'audiència vol petar-los o no vol petar-los aquest Sant Joan.
1: De moment, qui anava guanyant ara mateix?
0: De moment, el no guanya 10. Per 15 vots.
1: Hola.
0: I el sí en té 11.
1: Vale, o sigui, una diferència de 4 vots que ara els propetardos doncs, ens poden trucar i intentar igualar això.
0: Hola.
2: Hola.
0: Hola, com et dius?
2: Eloi.
0: Eloi, des d'on has trucat?
1: El mañana.
2: Des de Tarragona.
0: Eloi, petar sí o no, tio?
2: Sí, sempre.
0: Sí, sempre. I per què sí?
2: Sí. Pues perquè...
1: Ah, bona explicació, Eloi.
2: Perquè mola completa, mola completa.
0: Ah, perquè t'agrada el pum. T'agrada el...
2: I no pots guanyar, que no, és igual dels animals, dels... Pajaritos que reprodueixen, això no.
0: Dios! Eloi, per favor!
1: Però almenys ha escoltat, eh? Ha escoltat i s'ha quedat amb la lliçó.
0: Sí, sí.
2: També, també, també.
0: Però tu què penses dels pajaritos que s'estan reproduint ara mateix?
2: Pues que està bé, que reprodueixin. Però que jo vull tirar petardos.
1: Tendran que follar, no?
0: Ell vol tirar petardos sí. I punto, que no els hi toquin els collons.
1: No, no tiris els petardos als nius, eh, Eloi? Als nius no tiris petards.
2: Digue'm.
1: A los nidos no hay petardos, no tiris petards als nius.
2: No.
0: Vale. Molt bé, Eloi, doncs apuntem al seu sí. Moltes gràcies.
1: Vinga, xavals.
2: Vale, adéu.
0: Hola, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
3: Jordi.
0: Jordi, on ets?
3: De Barcelona, bueno, d'Hospitalet.
0: Molt bé, vale. Jordi. A veure, petar sí o no?
3: Petar sí, sempre.
0: Ojo, el sí que remunta. Està agafant, eh?
1: Per favor, van amb vestida, eh?
0: Què faràs per Sant Joan, Jordi?
3: Em toca treballar.
0: Dios, no!
1: A què et dediques, tio? Reproductor d'ocells o què fas?
3: No, treballo de teleassistència.
0: Teleassistència.
1: Vale.
0: Per als avis.
3: Sí.
0: Ah, vale.
3: Sí.
1: Bueno, a veure, és una, nit, és una nit on possiblement faci molta falta perquè...
0: Home, molts atacs de cor, eh? Clar.
1: Clar. Oh. Quins en surts, eh? Ja amb els petards.
0: Clar, primer el pum,
1: pum!
0: Claro. I després el cor, saps? Clar,
1: va fer el pam.
0: Clar, clar.
1: Déu-n'hi-do, vaya imatge, eh? Home, per favor, vaya escena.
0: I els pobres avis, saps?
1: Sí, sí, allà tiesos, amb el mando a distància.
3: No, no, pobre.
0: Pim, pim.
1: Però clar,
0: pim, pim, pim, pim.
1: Però després l'Eloi està allà per salvar-los.
0: Pim, pim.
1: Però pots parar?
0: Pim, pim.
1: Deixa els avis en pau.
0: I després...
1: No, Miquel. A veure si ara s'ha espantat algun iaio.
0: Vale, per tant, aquest home ressuscita els avis, però a la vegada també els mata, saps?
1: Hòstia, fa un combo, eh?
0: Sí, sí.
1: Eloi.
0: Adéu, Eloi, que vagi bé.
1: L'has ofès, espero que ho sàpigues.
0: Ah, no.
1: Home, clar, s'ha ofès.
0: Veritat,
2: no.
0: Veus? Adéu, Eloi, guapo, que vagi bé.
1: Adéu, xaval.
3: No, em dius Jordi, no Eloi. Jordi.
0: Ai, el d'Eloi era l'altre.
1: Culpa mía, lo siento, chicos.
0: Adéu, Jordi. Ai... anava a dir per molts anys, però no, és Sant Joan, no Sant Jordi.
1: Clar, clar. I a sobre per molts anys, saps? Es diu Feliç Sant, mare meva. Si és que quina cagada rere cagada, Déu-n'hi-do.
0: Va, des de les 8, que estem preguntant a l'audiència petar sí o petar no.
1: Sí.
0: Per... 10 i 10, 10, 11... 13 vots.
1: Bé.
0: I el sí.
1: Molt bé, bon joc.
0: I el no n'ha tingut... 15. Sorry. Ha guanyat el no.
1: Per tant, això vol dir que demà ningú pot tirar petards. Serà il·legal. Serà il·legal i així ho hem manifestat des del programa d'avui, eh?
0: Dios!
1: Déu-n'hi-do.
0: Demà no hi haurà pum.
1: Ni programa.
0: No!
1: Vamos.
0: Ah, no, no, demà no hi ha programa.
1: Demà no hi ha programa. Vamos. Oh. Dimecres, tampoc.
0: Dijous, sí.
1: A veure, algun dia hem de treballar, també és veritat, perquè és que parecemos aquí vagabundos.
0: Divendres tampoc hi ha programa.
1: Vamos!
0: Dissabte, sí.
1: Aquest ja molesta més.
0: Sí,
1: aquest ja molesta
0: més. És altra cosa.
1: Aquest ja no, cuida.
0: Va, 3 minuts i tenim una sorpresa per vosaltres sobre el Mundial.
1: I...
4: Sabem que ens has d'explicar alguna cosa. Truca'ns al 93 545 6868.

0: El Farruko, això seu ja pa què?
1: Ja pa què, si total, ja pa què.
0: Vinga, va, que tenim una sorpresa per vosaltres, una cosa que ens ha fet molta il·lusió, demà sí. No hi ha programa, demà passat tampoc.
1: Bé, ens agrada molt, bona revetlla a tothom, això davant mà.
0: Això sí, que vagi bé la revetlla, tireu o no tireu, petardo.
1: Ara, ha guanyat el no, això és veritat.
0: És veritat. Però la sorpresa és...
1: Sí.
0: La cançó del Mundial del Flash Urban by Sant Joan.
1: Exacte. El tema és que, clar, hi ha hagut moltes versions de les cançons del Mundial i tot el rotllo, però totes tenien a veure amb futbol, que mola clar. I tal, però clar, ja està molt vist el tema del futbol, no?
0: Exacte.
1: Llavors hem fet la cançó del Mundial, però de la festa.
0: Clar. La del Sant Joan de la Shakira.
1: Exacte.
0: Doncs hem agafat nosaltres aquesta versió i ens hem fet la versió per Sant Joan perquè sortiu de festa amb nosaltres.
1: Exacte. I la veritat és que la lletra està molt currada, hem fet un bon esforç i espero que us agradi. També és bastant bèstia, però bueno, com nosaltres.
0: Esteu preparats?
1: Vamos.
0: Som-hi, va!

valeu ni pel brou, no us mengeu ni un pebrot. Ja saps com aniràs, no et sosteniràs. Ara toca jugar, intentar lligar, buscar la glòria. I la nit acaba sense anar a putar.

tònic, bebida, cristal, xupada, popper, cervesa, whisky i coca, Pepsi amb ron i mezcal, Sutton, Mirona, Nordic i Cocoa, bling bling, bling, bling, també un papi al branch, Patxa, Ushuaia i també un carnaval, Mallorca,

0: Hem fet la versió de Sant Joan del Dai Dai de la Shakira.
1: I hem parlat de tot, menys de Sant Joan.
0: Molt bé.
1: Però bravo, bravo.
0: Clar, perquè sortia de festa.
1: Sortia de festa, acabat lavabo amb el Jack Daniels i tot això.
0: Perf. Planazo.
1: Ara.
0: Bueno, va, que marxem i demà no hi ha programa.
1: Vamos, joder,
0: demà passat demà hi ha programa.
2: Però cobrarem, no? Digo jo.
3: Home, sí, home, sí, clar.
0: Ah, vale, vale.
4: Bona nit.
5: Hola.
4: En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
0: El 27 d'agost del 1942.
4: I el número de la sort, el...
1: Jo dic, aquesta vegada no fallo, és el 4.
0: No.
1: El 8.
0: No.
1: El 7.
0: Sí, el 7.
1: És mi número, vamos, Sant Joan!
0: Sí, has fallat.
1: Calla, cojones!
4: Consulta si n'ha resultat guanyador o teu guanyador. A Juegos 11 Ponés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I ben jugat serà si ens escolteu dijous. Dijous tornem.
1: Exacte, dijous estarem aquí al peu del canó, eh?
0: No, vamos. Adéu, Tomàs!
1: Adéu, Miquel. Adéu, xavales!
0: Adéu, bona rebella!

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Què feu per desconnectar quan esteu cansats d'estudiar, vale?
2: Una paella,
1: per exemple.
3: Per exemple.
4: Jo doncs ho feia, sí. Jo sí, ho feia. Sí, va molt bé per desconnectar, tindre un orgasme.
1: Va bé fer-te una paella per desconnectar dels estudis?
4: Sí, te relaxa molt el cos i la ment. Sí?
0: I a tu? Què t'ha passat avui?

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Saps per què te truco?
2: Adiós, per què?
3: Adiós, vull lligar amb tu.
1: Perquè és un pesat, tio. Perquè a aquesta hora que volem escoltar la música i de vegades tu parles molt, eh?
4: Hola! Doncs pues digue-li al meu jefe, cabrona, eh?
0: I a tu? Què t'ha passat avui?
5: Pep, pep, pep.

0: Flash FM. És la una. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.